0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
1: Cordeu-vos els cinturons perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Helena de Diego. Esports i filigranes fins a les dues a Ser Catalunya.

0: t'hi jugues amb Helena de Diego.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Què tal? Bon dia, com esteu? Benvinguts al Què t'hi jugues aquest divendres, en el que per fi podem dir que avui, després de tres llargues setmanes d'aturada, finalment torna a la Lliga. La jornada arrenca aquest vespre amb un Màlaga-Espanyol, demà serà el torn del Barça-Getafe. A la segona hora del Què t'hi jugues, de fet, seguirem en directe la roda de premsa de Hansi Flick. Sabrem com ha viscut ell aquesta llarga aturada sense futbol, sense partits de clubs. I demà, a les 9 del vespre, plat fora amb el Madrid-Villarreal, pendents de com rebrà el Bernabéu a Kylian Mbappé. En uns minuts anem a Madrid. Ja us avanço que José Mourinho, per sorpresa de ningú, ha defensat fermament el francès, però a aquesta hora del matí el que hem de fer és anar cap al Camp Nou, cap a l'Auditori 1899, perquè ara mateix hi ha un acte en marxa, s'està acomiadant Pedro Rodríguez, penja les botes, ho anunciava aquesta setmana, i està fent aquest acte emotiu al Camp Nou, que està seguint l'Albert Llimós. Llimós, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Helena. Així és. Estem a l'Auditori 1899. Està parlant Joan Laporta ara en aquest comiat de Pedro Rodríguez, 39 anys, després de 25 títols. Escoltem el president del Barça, després recapitulem tot el que s'ha dit en aquest acte.
4: Les figures que ha tingut el Barça i és important també pel club, i avui estem fent un acte aquí que també m'agrada que hagis volgut que el teu comiat sigui aquí el club de la teva vida i el club que és casa teva.
5: Em sembla, president, que té un...
2: Hi ha el Raül Llimós, el company Pedro, col·laborador del Què t'hi jugues, que està liderant aquest acte, oi, Albert?
3: Sí, així és. L'acte que l'organitza està sobre l'escenari ara mateix. Raül Llimós, també el president Joan Laporta, que li donarà un obsequi ara a Pedro, que està amb la seva filla, amb l'Adriana, que està plorant tota l'estona, i llavors l'han fet pujar aquí a l'escenari i ha estat molt emotiu també. I ara, de fet, Pedro té la filla sempre a la falda, doncs escoltant el president del Barça parlant de la seva trajectòria. I són també molts exfutbolistes i amics de Pedro, després escoltarem alguna reflexió. I era Sergio Busquets, també Carles Puyol i Xavi Hernández, entre d'altres. També hi ha jugadors com Martín Montoya, Okunowu, Asensi, altres futbolistes de la història del Barça que estan presents en aquest acte aquí a l'Auditori 1899, d'un Pedro que té una imatge al darrere dels seus equips, del Sant Isidro on va començar, del Barça, de la selecció espanyola, Chelsea, Roma i Lazio, un panell amb les seves fotografies d'aquest futbolista que va jugar més de 800 partits, 204 gols, 25 títols, campió del món, campió també d'Europa, i 3 Champions i 5 lligues, entre d'altres trofeus, acompanyat de la seva família també, dels seus amics. Ara mateix s'acomiada Joan Laporta del futbolista de Tenerife, també de la seva filla, i segueix aquest acte amb preguntes per a Pedro. Ara Raül Llimós doncs està avançant en aquest acte de comiat del futbolista, i si vols, Helena, comencem escoltant mentre estan continuant l'acte amb el que ha dit Pedro, per què marxa, per què ho deixa als 39 anys després d'aquesta carrera tan dilatada d'arribar al juvenil del Barça. Doncs podem escoltar el que deia Pedro dels motius pels quals marxa.
6: Bueno, yo creo que ya ha llegado el momento de mi carrera de descansar, me encontraba ya quizá menos motivado, con menos ganas, y al final siempre lo he dicho, ¿no? Desde que empecé a jugar yo soy una persona bastante competitiva, trabajador, y bueno, al final ya no me veía tanto en esa circunstancia, y al final creo que también ya después de pasar el tiempo, pasar por muchos equipos, muchos años, muchos partidos, era el momento de dar un paso a un lado, de dedicarme a otra vida, a una nueva etapa, y de pensar un poco más en la familia, en los amigos, que al final es una parte de tu vida muy importante y que sacrificas también mucho cuando estás en este trabajo, ¿no?
2: Llimós, ens deies totes les cares conegudes que hi ha avui acompanyant a Pedro, mencionaves a Xavi, també hem escoltat a Laporta. De fet, a les xarxes del Què t'hi jugues tenim imatges del retrobament entre ells, que ha estat bastant fred.
3: Sí, molt fred, podríem dir, una encaixada de mans, una salutació molt freda, molt diferent a la que ha tingut el president del Barça, per exemple, amb altres institucions de l'entitat, com són Sergio Busquets o el mateix Carles Puyol, que ha arribat una mica més tard. Ara està fent un agraïment a Pedro Rodríguez, a tots els clubs dels quals ha participat. Si vols, escoltem aquesta carta més emotiva que la porta preparada a Pedro.
6: También del fútbol que me ha seguido durante todos estos años con mucha pasión, alegría y con constancia. A mi familia, por supuesto, en especial a mis padres y a mis hermanos, por transmitirme siempre los valores de la humildad, el trabajo y el esfuerzo, y por demostrarme que siempre han estado ahí, en los buenos y en los malos momentos. Tengo mucha suerte y estoy muy orgulloso de teneros hoy aquí a mi lado. A Patricia, mi mujer, la persona muy importante en mi vida, que siempre me ha sostenido durante tantísimo tiempo, en los buenos momentos, pero sobre todo en los malos. A nivel personal y profesional me has ayudado mucho con tu sabiduría, tu dulzura y tu bondad, y con ese corazón de oro que solo tú tienes y que fue sin duda lo que me enamoró de ti. Gracias también por darme a este último sol que tengo aquí a mi lado, que es la alegría y la luz que ilumina nuestras vidas, que es Adriana. Te quiero mucho, mi amor, y ojalá sigamos avanzando juntos en esta nueva etapa que tenemos por delante. A mi exmujer Carol, que está hoy aquí también presente, por acompañarme en la primera etapa inicial de mi vida y por darme el mejor triunfo, que son los tres tesoros de hijos que tengo, Brian, Kyle y Mark. A todos mis hijos, porque son lo mejor que tengo y por el cariño incondicional que me dan cada día. Soy sin duda lo más grande que he podido hacer en mi vida. A todos mis amigos que están hoy aquí hoy presentes y algunos que no pudieron acompañarme en este día tan especial, por guiarme siempre de una manera fiel y por apoyarme en los momentos difíciles y por siempre guiarme con mucho criterio. A mi equipo de representación, Bahía Internacional, a Margarita y todos los que están hoy aquí presentes, que me han guiado y ayudado a tomar decisiones difíciles en mi carrera. A todos los integrantes de la marca deportiva Nike, en especial a Dani Marín, con los que he hecho toda mi carrera desde el principio al final. Gracias por hacerme rendir siempre al máximo nivel y por tratarme siempre de la mejor manera.
3: Continua, Pedro, aquests agraïments, però si et sembla, Elena, mentre dona agraïments al final a marques comercials i a la gent que ha estat més propera amb ell, escoltem, jo crec, una part molt interessant, que és la reflexió que ha fet Xavi Hernández, que ha dit que sempre Pedro era un jugador molt infravalorat, brutal, i ha dit que va estar a punt de recuperar-lo al Barça quan ell va ser entrenador. Podem escoltar Xavi Hernández.
7: I per mi, molt infravalorat, molt. El valorem molt els companys, els jugadors professionals, però crec que tant la gent com a nivell mediàtic, jugador molt infravalorat. Per mi ho tenia tot. Tenia tot per un passador com jo, els desmarcs que em feia, les dues cames, no es cansava mai, sempre pressionant per l'equip, un jugador brutal, o sigui, superlatiu. Per mi ha fet una carrera brutal, extraordinària, però no té el mèrit com podem tenir altres, i crec que s'ho mereix.
5: Ara que ets entrenador, Xavi, titular indiscutible al teu equip, no?
7: No, i de fet em vaig pensar fer-lo tornar. Vam estar parlant...
5: Pel gol 100, no?
7: Va tornar el Dani i en aquell moment tenim una situació difícil i bueno, vam estar sopesant la possibilitat de tornar i fer aquest gol 100, però al final no va quadrar la cosa. M'hauria agradat molt perquè, a part, doncs, tinc una amistat incondicional cap a ell.
3: Doncs, de fet, podem fer-li una pregunta a Pedro, si som els primers. Si et sembla,
2: preguntarem
3: a Pedro en aquest acte. Estem aquí darrere.
5: Per tant, si voleu fer alguna pregunta al Pedro...
3: Hola, Pedro. Albert Llimós, de la cadena SER, en directe al Que t'hi jugues. Has parlat, el Xavi ha parlat, el Busquets també, tu mateix, sobre la dificultat d'arribar al futbol professional, no? Tu al final ets una demostració de que a vegades una petita decisió, en aquest cas del Pep, no, del Guardiola, de recuperar-te, no, pot canviar la vida d'un futbolista. Potser no estaríem aquí, no, d'aquests detalls, no, aquests petits detalls. Pot ser negatiu una lesió o pot ser que un entrenador et recuperi, no, i això canvia la teva vida, i suposo que és un missatge per a tots aquells nens petits que volen ser futbolistes, sigui aquí a la Masia o a qualsevol altre club, que veia petites coses que et canvien la vida.
6: Sí, obviamente, como siempre, yo creo que en el mundo del fútbol y en una carrera en general, al final tienes que tener momentos también de suerte, ¿no? Y donde te acompañen quizás personas que apuesten por ti y te den esa oportunidad, ¿no? Yo creo que al final lo más importante, si tuviera que dar un consejo para los jóvenes o para la gente que viene desde abajo, es que nunca te derrumbas, ¿no? Que intentes seguir siempre de la misma forma, con una mentalidad fuerte, sólida, porque al final eso yo creo que es lo que te prepara y lo que va a hacer la diferencia en un futuro. En una carrera pueden pasar millones de cosas. A mí también me pasó, por ejemplo, siendo campeón del mundo, que me dejaran apartado de un equipo donde no podía ver a mis compañeros y entrenando solo prácticamente, estando sin equipo. Entonces, como te digo, al final el fútbol te enseña todas las caras y hay momentos en los que son complicados, difíciles, y tienes que aceptarlos, trabajar duro para poder seguir avanzando en esta carrera, en tu vida, ¿no? Y obviamente pueden haber momentos de altibajo, de mucha presión, de frustración también mucha, porque a veces piensas que estás entrenando bien o estás trabajando muy bien y no te salen las cosas, no estás jugando, y bueno, forma parte de quizá nuestro trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ahí la mente sí que juega un factor muy importante. Cuanto mejor trabajes, cuanto más sólido estés contigo mismo, yo creo que eso, como te digo, es lo que te prepara y te hace dar ese salto de calidad para poder estar en la élite, llegar arriba y sobre todo mantenerte tanto tiempo.
2: Són les paraules de Pedro Rodríguez en el dia del seu comiat des del Camp Nou. Com cada divendres estem al Que t'hi jugues amb l'Ivan Sant Antonio, company del diari Sport. Què tal, Ivan?
8: Bon dia. Hola, bon dia.
2: I amb el Joan Poquí, company de Mundo Deportivo. Què tal, Joan?
9: Bon dia a tothom.
2: Escoltàvem ara Pedro, també a Xavi. Us hagués agradat aquest, no sé si les dents o aquest remember de Pedro al Barça?
8: Sí, per què no? Sí, ha seguit jugant a un molt bon nivell a altres equips.
2: Està igual el tio, eh?
8: Sí, sí,
2: es manté.
8: Sí, és d'aquests que es manté.
9: Igual.
2: Físicament, no?
8: Està finet, s'acaba de retirar.
9: No, ja, però té una careta de senyor gran. Vull dir, tampoc diem que està igual, no enganyem la gent.
8: Té 39 anys.
9: Però
8: no té ni una cana. Amb 39 anys no té ni una cana. Ni una cana.
9: Julio Salinas tampoc, entre 63 o 64. Alguna cosa fan, no sé.
2: Alguna cosa, no?
9: Jo no l'hauria fitxat, o sigui, jo no. No, no, el Barça necessitava una regeneració, ja va ser una cantada brutal de Dani Alves, que va acabar com va acabar, amb el tio condemnat per un
8: assumpte. Això és un altre tema, a nivell esportiu no va anar malament.
9: A nivell esportiu va anar més malament que bé, no va portar absolutament res a aquest equip.
8: No, sí,
9: i Pedrito, i ja, bueno, jo sí. I ara és per què ho dic jo, clar, que estic d'acord.
8: Si no estiguessis d'acord, no ho diries.
9: No sé quina és l'aportació del condemnat per violació en el Barcelona, no ho sé. Però, i el cas de Pedrito, amb tot el greu que em sap, doncs no, el Barça necessita una regeneració, una renovació de plantilla, un mirar al futur i no mirar cap al passat. Per tant, no crec que hagués sigut una bona idea. Ara, quan aquest s'ha retirat, ara els Legends pot entrar amb el Mendieta i amb tots aquests que amb el Sorín i tots aquests que van.
8: Però què li tens mania?

0: amb el Mendieta i amb, el, amb tots aquests que, amb el Sorín i tots aquests que van.
1: Però que li tens mania,
0: el Rodinho. Que no li tinc mania, dic simplement...
1: No, no, no, dic pel to,
0: que no, que no l'hauria portat, el, quan el Xavi diu que l'hauria portat, no l'hauria portat.
2: Segurament Pedro no va marxar del Barça com a ell li hagués agradat, no? Però s'està acomiadant avui des del mateix Camp Nou.
1: A mi el que m'està agradant és el fet d'obrir les portes de, del Barça a gent que ha sigut tan important pel club. I això em sembla meravellós, perquè al final Pedro ha jugat al Chelsea, ha jugat a la Roma, ha jugat al Lazio, ha jugat a molts equips després de deixar el Barça. Però, en canvi, el vincle aquest emocional, personal, que es manté amb jugadors d'aquest tipus... O sigui, també es va fer amb el Bojan, per exemple, que es va retirar quan encara no estava a dins del club treballant i també li van oferir, evidentment, tot el que calia perquè es pogués acomiadar, com Déu mana, amb els seus familiars, amb els seus amics, amb els companys, com està passant avui. I això jo crec que fa gran al barcelonisme.
0: De Pedro vull destacar una que va ser peça clau al millor Barcelona de la història, que és el de Pep Guardiola, entre els anys 2008 i 2011, 2012 també i tal, però ja una mica menys, va participar en el segon triplet amb el de Luis Enrique, tot i que amb un paper no tan rellevant, perquè el Barcelona havia fitxat a Neymar, i vull destacar dues persones. Una, Lobo Carrasco, que va ser la persona que va recomanar el Lobo Carrasco, estava al Tenerife, i va descobrir a Pedrito en un torneig de futbol formatiu, i el va recomanar ell personalment a Barcelona, el Barcelona va fitxar. I la segona persona, sense la qual Pedrito no hauria arribat on ha arribat, és Pep Guardiola, que després de la dissolució del Barcelona C, que és on estava el Sabater, tercer equip pel descens de categoria del B, van dissoldre el C, i anaven a donar-li la baixa. I Guardiola diu, vull veure a tots els jugadors. I obra personal de Guardiola és Pedrito i Sergio Busquets, que estava al filial del Barça, i Guardiola és el que li va donar el... Per tant, aquestes dues persones, vull citar el cas de Pedrito, Lobo Carrasco i Pep Guardiola.
2: Llimós, no sé si ha explicat Pedrito quins són els seus plans de cara al futur. Pedro, perdó, que ara ja no cal que li digui Pedrito. Ja és que ha sigut mi matís.
0: Jo crec que no li importa amb ell.
3: Vinculat a la pilota sempre, diu que continuarà vinculat al futbol, que sigui com a entrenador, fins i tot ho ha dit, o fins i tot com a agent, però que ell vol vincular-se al futbol, i això sí, també ha deixat la porta oberta al que dèieu, a jugar als Legends. De fet, aquí hi ha Kunowo, que m'ha sorprès, ha anat a parlar amb ell, i dic, quina relació tens tu amb Pedro?
1: No, no.
3: És que els Legends m'han dit que vingui aquí, no? I complia.
2: Doncs mira, potser venia a Kunowo, no?, per acabar de tancar aquest fitxatge pels Legends.
1: Puc sempre en busca.
2: Que l'Adriana, la filla de Pedro, que està asseguda a la seva falda, s'ha acabat adormint, la pobra nena està...
3: Sí, l'imatge és preciosa.
1: A mi això m'encanta.
3: Pedro parlant, a més, extremadament en les seves converses, i la nena als braços, a la falda, doncs completament... cau, no? Ha caigut, però és que ha estat els primers 10 minuts, 15 minuts de la roda de premsa o de l'acte, vaja.
2: Ara no aplaudiu, Albert, perquè és que si aplaudiu la despertareu, pobra criatura.
3: Això, a veure, perquè s'han aixecat tothom abans una estona per fer un comiat a Pedro, tot l'auditori ple dempeus per aplaudir el futbolista doncs, de Tenerife, i la nena després d'aquest moment ja s'ha adormit i ara Pedro continua parlant i ella amb aquesta música celestial que ens fica el Willy doncs dormi plàcidament.
1: Escolta una cosa, dic que qui fos bebé i podia dormir i no, als braços del teu pare.
2: En plena roda de premsa.
1: I no haver d'estar aquí aguantant-te.
0: No, i no haver d'entrar a Barcelona, aguantar la merda de trànsit, la putrefacció absoluta.
2: Mira, mira que s'està despertant l'Adriana, Joan, no cridis. Albert, fem una cosa, línia oberta al que t'hi jugues, qualsevol cosa ens demanes pas, però ara, si de cas, baixa el volum dels teus auriculars perquè el Poquí ha de cantar, no sigui que l'Adriana es desperti.
1: Bruixet, Poquí...

declaració d'intencions de Joan Poquí i ho hem aconseguit. L'Adriana no s'ha despertat a la falda de Pedro, és més, cada vegada està més adormida, per tant, no l'hem despertat. Va, 12 i 23.

0: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
1: El moment que m'han dit que em quedava una hora i mitja de vida.
0: Després de l'èxit del Foraster a la tele, Quim Masferrer torna al teatre i per què ha volgut recuperar un monòleg seu de fa 15 anys. Ens ho vindrà a explicar. I també... Felicitarem els nous guanyadors dels Premis Nacionals de Cultura i amb Jordi Bianchotto tornarem a l'Olímpia de París, on 50 anys després del seu mític concert actuarà Maria del Mar Bonet.
2: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia amb Màxim Castillo.

0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
1: Al cor del Poble Sec, al carrer Salvà, hi ha el Dau al Sec, una sala de petit format que va obrir les seves portes l'any 2018 dins d'una antiga nau modernista construïda el 1910. Abans de ser teatre, va ser un taller mecànic, una fàbrica de joguines, una pastisseria i la sala d'assaig de la companyia Vol Ras. Al darrere del projecte hi ha la directora artística Mercè Managuerra, que aposta per les noves dramatúrgies, la creació contemporània, els llenguatges escènics més diversos i amb especial atenció als creadors i a les propostes que conviden a reflexionar sobre el món d'avui. Col·laboren amb entitats del Poble Sec i amb col·lectius de dones que fan teatre comunitari. Programen projectes teatrals gestats amb interns de la presó de Brians 2 i amb projectes de salut mental de Sant Joan de Déu. Els primers títols de la temporada 26-27 són Ella, d'Héctor Millines, Una petita distorsió, d'Enric Nolla, o La setmana del diluvi, d'Eva Hivernia, que és producció pròpia del Dau, amb les interpretacions de Mercè Managuerra, Anna Sabater i Òscar Molina, del 23 d'octubre al 8 de novembre. Teniu tota la programació al web de Dau al Sec.
0: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: L'Ona, el dia que va néixer, va ser una miqueta traumàtic per com va anar tot, i el pell a pell el vaig haver de fer jo, i quan la vaig tenir al damunt, el que em va sortir va ser cantar-li aquesta cançó. I després, quan va néixer la Cira, li vaig voler cantar igual. I quan va néixer la Nina, també. És a dir, que totes sàpiguen que la primera cançó que han escoltat de la seva vida parla d'un pobre desgraciat, que el seu pare era un borratxo jugador i la seva mare li arreglava els texans.
1: Tot anirà millor a partir d'aquí.
2: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
3: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
4: 1 i 3, al Què t'hi jugues ens divertim.
5: Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme.
4: I en aquesta hora de segona hora del Què t'hi jugues ens divertirem amb els bojos de la taverna, que ja estan escalfant, però abans és hora de sentir la roda de premsa de Hansi Flick. Nil, que ja està parlant.
6: Ara mateix parla, ara preguntarem a Hansi Flick, que ha descartat ja Rafinha pel partit de demà.
7: Ha millorat molt aquí, s'ha adaptat també al nostre estil, a com volem jugar.
6: Ha descartat pel partit de dimarts.
7: I està molt bé a l'àrea, a prop de l'àrea, i està entrenat molt bé aquestes últimes setmanes, 2 o 3 setmanes, i m'agrada el que veig, i sí, està llest.
8: Hola, Hansi, aquí Nil Solan, directe al Què t'hi jugues de SER Catalunya. Venim d'una aturada de pràcticament 3 setmanes, ara són 5 partits en 15 dies i 8 partits en 28. Com a entrenador, això t'agrada? Com et condiciona a l'hora de preparar els partits i quina una mica és l'opinió que en tens?
7: Bé, al final és part de la nostra feina, és part del futbol, que hi ha aquestes pauses. Aquest ha estat una mica més llarga i no és una cosa que m'agradi, però no, tampoc no ho puc canviar. Els altres equips estan igual i ens hem de centrar en el següent partit, com dius. Sí, tenim 5 partits molt importants en les 2 properes setmanes i ens hem de preparar. Hem d'estar llestos i ho estarem.
9: Què tal, míster? Germán García, Radio Nacional. En esta secuencia de partidos que vienen, al margen ya del partido de mañana, las secuencias de Estambul, de Sevilla y de París, ¿usted tiene alguna prioridad, ha marcado en ese calendario alguna prioridad en cuanto a establecer, no sé, unos baremos en los entrenamientos de fijarse más en este partido o en el otro? ¿Algún partido de estos tiene más trascendencia que el otro? Gracias.
7: No, nosaltres sempre pensem que el proper partit és el més important, res més, i no ha canviat. Ara juguem contra el Getafe, i el Getafe no és mai un partit fàcil, defensen molt bé, van tenir molt d'èxit la temporada passada, classificant-se per a la Conference League, i al final sabem com juguen, i com dic, mai no és fàcil jugar contra ells. Així que per nosaltres sempre ens centrem en el proper partit, que és el Getafe.
10: Hola, míster, ¿qué tal? Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Me gustaría preguntarle por Frenkie de Jong, que ya está entrenando con el grupo. ¿Cómo está? Si ha hablado con él y si podría entrar para mañana o para el partido de Galatasaray. Gracias.
7: No, the same. So the plan is no, el mateix. El pla és potser contra el Betis. Seria el primer partit que podria convocar-lo. El mateix té una bona evolució, no té dolor, pot fer pràcticament de tot, però necessita una mica més de temps i li donarem.
4: Diu Hansi Flick que potser De Jong arribaria al partit contra el Betis i tampoc arribarà fins a aquell partit Rafinha, el que ha descartat pel partit de demà contra el Getafe, i que tampoc anirà a Turquia pel partit de Champions contra el Galatasaray. Seguim escoltant la roda de premsa del tècnic alemany.
7: Sí, sempre l'IVA pot ser sempre una opció, i també TEC, però avui l'hem vist molt bé i crec que el Joan pot començar, pot jugar de titular.
8: Què tal, Hansi? Aquí, Jordi Carrero de Mundo Deportivo. Jo et volia preguntar també per De Jong. Arran de les baixes en defensa, a la zona central, tu el veus

0: del Mundo Deportivo. Jo et volia preguntar també per De Jong, arran de les baixes en defensa, a la zona central, tu el veus com una alternativa a jugar com a central? Gràcies.
1: Mina center back or yeah, of course he can play. We have different options
2: Sí, és clar que pot jugar. Tenim moltes opcions i el Frenkie també pot jugar aquí.
3: ¿Qué tal, mister? ¿Qué tal, Hansi? Muy buenas. David Bernabéu, diari Sport TV. Quisiera preguntarle también por Rafinha. Es un futbolista, a la vista están sus números, muy importante para el equipo. El año pasado tuvo dos recaídas, incluso antes de un clásico en la primera vuelta. Se volvió a lesionar en el tramo final después de ir a jugar un amistoso a Estados Unidos. Ahora vuelve también lesionado después de una ventana con partidos de Brasil también amistosos. No sé si usted entiende que igual 29 años, futbolista que tiene un desgaste enorme en los partidos porque lo da todo, debería haber otro enfoque de sus viajes con la selección y en las ventanas en los que hay partidos amistosos, pues valorar si el futbolista se podría quedar aquí o que tuviera que hablar con el seleccionador. ¿Cómo ve este asunto? Gracias.
2: És la selecció nacional i jo crec que per tothom volen jugar per la seva selecció. I aquesta és la mentalitat i l'actitud del Rafa, que sempre dona el 100%. I hem de pensar si és necessari jugar a Austràlia i viatjar no sé quantes hores, 30.000 quilòmetres o el que sigui. És increïble, però al final també ells han d'escollir amistosos i a Europa no és possible, perquè quan jo vaig estar també a la selecció Alemanya hi havia aquestes oportunitats de jugar contra l'Argentina o contra el Brasil o contra l'Uruguai, però tens dos o tres partits amistosos i ara amb la Nations League ja no es pot, perquè tots els equips europeus han de jugar aquesta competició i tots la volen guanyar, i és normal, hi ha molta pressió també per als jugadors relacionada amb això. És a dir, que no hi ha partits en què puguin dir bé, ara vull veure altres jugadors i donar descans als que tenen molts minuts. Però la situació ara mateix és així i l'hem d'acceptar, perquè això sempre seguirà així. I com dic, no és el millor, no és la millor situació, no és el millor que fan, però jo no puc canviar i ho he d'acceptar i pensar en el meu equip i en el que nosaltres podem fer millor per gestionar aquests minuts. Però el que puc dir és que jo valoro molt, també m'agrada molt quan veig la selecció espanyola, el seu rendiment i el que fa també De La Fuente amb els meus jugadors és perfecte, perquè gestiona els minuts. Hi ha alguns jugadors que juguen més, òbviament, però al final ho fa i crec que la relació és prou bona i estic molt content que es digui així i de veure que estan jugant al màxim nivell i que és el millor equip del món, amb la millor selecció.
4: Aquí, señor Hansi Flick, soy Roberto Rodríguez de La Vanguardia. Quería preguntarle, después de la lesión de Christensen, que hace que solo tenga a disposición a Gerard Martín como central zurdo sano, quería saber si se ha planteado en algún momento a Mar Bernal, que también es zurdo, para jugar en esa posición. Si se lo ha planteado y si le ve con condiciones a Bernal para jugar en el futuro en esa posición de central.
2: De vegades juga en aquesta posició a l'entrenament, però no l'hem vist en aquesta posició. Crec que també per a un jugador jove amb tant de talent és bo que jugui en una posició, que millori, que agafi confiança, i ho està fent molt bé en els darrers partits i estic molt content que jugui a aquest nivell. És a dir, que no m'ho plantejo, però podria ser una opció per jugar com a central.
5: Bona tarda, míster. Què tal? Guillem Borràs. Estamos en directo en Gigantes. La vaga de Rafinha es significativa. Usted ha hablado durante estas primeras semanas de competición de su importancia y sobre todo también de la importancia de la presión. Ha dicho que siempre es el primero que va, que

0: arrastra al resto. No sé si teme o piensa que esto pueda cambiar y si ha sido incluso más incisivo en sus jugadores, ahora que no estará Rafinha, en que esto hay que mantenerlo y que esta presión no puede cambiar a pesar de que no esté seguramente la máxima expresión del equipo en este sentido.
1: El que he vist avui a l'entrenament, he vist moltes coses positives i molta qualitat, i també això, contra la pilota hem pressionat molt bé, i és el que veig perquè és el nostre nivell, la nostra mentalitat, i crec que els altres jugadors també ho poden fer.
2: Questions.
3: ¿Qué tal, Hansi? Nacho Jiménez para Más que Pelotas. En el día de ayer se hizo oficial la renovación de Xavi Espar. Quería que hicieses una pequeña valoración de lo que significa para ti esta renovación y también qué piensas de cara a este mes en relación a la competencia que tiene junto a Joao Cancelo. Xavi Espar empezó la temporada teniendo participación como titular indiscutible. Los dos últimos partidos los jugó Joao. ¿Cómo valoras esa competencia de cara a los partidos que se vienen este mes? Gracias.
1: Per a totes les posicions, com he dit altres vegades en altres rodes de premsa, tenim dos jugadors, tres jugadors fins i tot, que poden jugar en la mateixa posició. I això fa que tothom estigui despert, que tothom hagi de jugar al seu màxim nivell, perquè si no el podem substituir. Això ho saben tots. I això és el que veig també als entrenaments, que tothom sap que ho han de donar tot, al 100%, fins i tot a l'entrenament, i estar totalment concentrats i ensenyar la seva qualitat i la intensitat. I el que veig m'agrada molt en aquest sentit. I crec que per al club, per a tothom, és fantàstic tenir aquest jugador de la Masia pels quatre propers anys. És increïble.
4: Hola, Hansi, buenos días. David Ibáñez del Desmarque de Mediaset. Decías ahora que te gusta cómo está jugando la selección española, la gestión de minutos que ha hecho De La Fuente con todos los jugadores. Lamin es el que más minutos ha jugado, 280. Pero te quería preguntar si le ha ido bien este parón de estar con España a Lamin, porque ha marcado 4 goles, ha dado una asistencia, le hemos visto feliz, contento. Si tú también le has visto así, que este parón le ha ido bien, también ahora que se está hablando del Balón de Oro, que él también está diciendo que se siente como uno de los mejores jugadores del mundo y que se merece el Balón de Oro, ¿tú le ves que está en su mejor estado de felicidad y que le ha ido bien estar con España estas semanas?
1: Pel que jo he vist als partits, però també amb nosaltres, abans els 8 primers partits va estar fantàstic, i amb la selecció també ha estat increïble. Vaig veure, per exemple, des de la grada contra Anglaterra el partit, i va estar increïble. I potser sí que hem de mirar els jugadors també des d'una perspectiva diferent. És diferent si parles del Rodri o del Lamin o del Cubarsí, que són més joves, tenen 19 anys i que es recuperen molt ràpid també. I per ell, per el Lamin, sobretot, és així, que gaudeix jugant al futbol, i si surt al cap de 60-70 minuts potser no està content, però per ell és perfecte. I si no entrenes tant, també és el millor per ell mantenir-se a aquest nivell, perquè, com dic, a ell li agrada molt jugar a futbol, li agrada la competició, es veu, i ara mateix, a més, té la confiança i la seva actitud, que és increïble. Això és el que veig també als entrenaments, és així, i és el que necessitem d'ell, perquè serà, és i serà, si no ho és ja, serà el millor jugador del món. Jo crec que està a prop i ho serà, al 100%, si segueix amb aquesta actitud i amb aquesta mentalitat d'entrenar, de millorar cada dia. És la mentalitat adient, i ara mateix està així, i per això estic molt content.
5: Doncs ho deixem aquí. Doncs fins aquí la roda de premsa de Hansi Flick, en la que començàvem aquest titular, com ens explicava el Nil, que Rafinha està descartat no només pel partit de demà contra el Getafe, sinó pel de dimarts contra el Galatasaray. Nil.
2: Sí, Rafinha descartat per demà, també descartat pel partit contra el Galatasaray. Ha insistit en que és per precaució, que, bueno, que Rafinha se l'ha de cuidar, se l'ha de tenir entre cotons. L'any passat la baixa que va haver-hi a final de temporada va castigar bastant fort el Barça, per això demà no hi serà, tampoc hi serà dimarts. I ha deixat molt clar Hansi Flick que la idea que té el cap ara mateix és que demà el davanter titular sigui Gabriel Jesús.
1: Bé, això, aquesta és la idea. Ha millorat molt aquí i s'ha adaptat també al nostre estil, a com volem jugar. I està molt bé a l'àrea, a prop de l'àrea, i està entrenat molt bé aquestes últimes setmanes, dues o tres setmanes, i m'agrada el que veig, i sí, està llest.
2: Per tant, això és el que ha dit Flick. Jugarà Gabriel Jesús de davanter centre. Ha confirmat que Joan està preparat per poder jugar, que està convençut també Flick que el Barça sense Rafinha pot exercir, pot fer aquesta pressió, i també ha explicat que la idea que hi ha amb Frenkie de Jong és que pugui tornar, pugui estar pel partit contra el Betis, per tant que podria reaparèixer el mateix dia que Rafinha, que insisteixo, ha tornat a dir que no hi ha lesió, perquè hi ha precaució, i que s'esperarà aquests dies per poder recuperar el futbolista brasiler.
5: I Joan García, Nil, ens quedem amb la sensació de que demà jugarà, no?
2: Sí, la sensació és de que jugarà, de que ha fet net d'aquestes molèsties, i que seria una sorpresa bastant gran que demà no sigui el titular. També em quedo amb el que m'ha respost, que no està content amb el que hi ha ara mateix al calendari, però que és el que hi ha, i sobretot també amb la gestió que ha elevat molt, després del que va passar la temporada passada, a Luis de la Fuente, de la gestió que ha fet amb els minuts dels jugadors del Barça. I amb l'última pregunta, Helena, que ha vingut a remarcar, no?, que si Lamin no és ara el millor del món, ho serà, perquè té la mentalitat adequada i està fent el que toca, i venint d'un entrenador com és Hansi Flick, que no moltes vegades es desfà amb elogis, doncs també contundent a pocs dies per aquesta gala de la Pilota d'Or.
5: Si li costa regalar-li elogis a Lamine Yamal, suposo que és aquest joc d'equilibris el que ha de fer Hansi Flick, però és cert que, com diu el Nil, avui ha dit que està en un molt, molt moment de confiança, que ha estat increïble aquests dies amb la selecció, el va veure a Wembley, ha explicat, i avui Cristo li ha tocat regalet per la minya mal.
6: Feia bona cara, Hansi Flick.
5: Home, nota
6: que ha tingut dies, tres setmanes que portem sense futbol, tres setmanes, fins i tot el vaig veure que va estar al Tibidabo. Va anar al Tibidabo, al parc d'atraccions. Està morenet, fa bona cara.
7: Està de vacances.
6: Tres setmanes de vacances, per l'amor de Déu. Ja, per cert, demà estic molt calent. Com tots vosaltres. Demà que t'hi jugues, sí. Barça. Vale, demà
5: que t'hi jugues, Barça.
6: Demà tornem, eh?
5: Anna Palet, a partir de quina hora us hi poseu?
8: Doncs mira, demà, 6:45, una hora abans, Cristo, ens hi posem. Ens poden seguir al web de Ser Catalunya, l'aplicació, al YouTube del que t'hi jugues, és a dir, trobar-nos.
6: Dos quarts de cinc,
8: comencem.
6: Comencem.
2: Tu quan vulguis, Cristo, tu quan
6: vale,
2: vulguis.
6: Jo quan vulgui.
8: I a partir d'aquí, escolta, trobar-nos és facilíssim. Estem al YouTube, estem a l'app i al web de la cadena Ser, seguint des d'una hora abans el Barça-Getafe, també fent una hora de postpartit i, per tant, seguint tota la prèvia del partit del Madrid, perquè demà coincidirà que just després del Barça jugarà el Madrid, i recordar-vos que tot això és possible gràcies al patrocini de CaixaBank, de Quadis Llança, i que també col·laboren Mont Vertical i Murprotect, així que amb tots ells, amb el Sique, amb el Vermo, amb el Cristóbal i amb tota la colla, demà ens hi posem el que t'hi jugues, Barça.
6: Aviam si ens aprenem l'hora. O sigui, comencem a 6:45. Sí?
9: Puedo hacer convocatoria de público.
5: Un moment, a partir d'aquí d'hora, un moment, que quedi clar.
6: Vale,
8: 5:30 ens hi posem, vale. 6:30 comença el partit.
6: 6:45.
5: A veure, que no veus la veu que té l'Anna. Vale. Ahir va estar de concert i...
2: Palet, què ha passat amb aquesta veu, Palet?
6: Poques gràcies, també.
8: Poques gràcies.
6: El bo és demà, no?
8: El bo era el d'ahir que va ser l'ajornat.
5: Aquell és el que va la Núria Vilamala.
6: Fins a quina hora? Ah, sí, la Núria va també?
5: Sí.
2: I Gonzalo ha vingut avui.
6: Gonzalo ara vindrà.
5: Ara vindrà.
6: Hem de parlar...
5: Espera. Ara obrirem la taverna. Abans. Nil, alguna cosa més des d'aquí? O no, vols quedar-te per parlar amb el Gonzalo?
2: No, bueno, m'he de quedar per gravar algunes cròniques. Si Gonzalo no arribés o fa alguna al·lusió directa a mi, estaré molt pendent per explicar.
6: Jo no entenc, Nil, per què preguntes tu per Gonzalo Álvarez si ets la persona que té més informació, perquè normalment...
5: Home, no era...
2: No estic a la ciutat esportiva, eh?
5: Aquesta pregunta del Nil de si hi ha el Gonzalo no era casual, per això ho preguntava, Cristóbal.
6: Clar, perquè...
2: Per si s'havia complicat al matí, al vespre, o una cosa...
6: Compañero, tiro de trinxera, tu.
5: Avui. Vinga, va. Aquí no s'explica les interioritats, cadascú, com diu, Mourinho, la seva vida, que faci el que vulgui.
7: Nil.
2: Dime.
7: Que tengas claro que si te tocará vivir la escena del Titanic con Gonzalo Álvarez, sí, que sepas que no te dejaría subir a la fusta. O sea, no, que tengas claro que te ahogas.
2: Me ahogaría.
7: Vale, no, no, te lo dices, vale, vale, gracias. ¿Lo tienes claro?
2: Ayer lo comprobé, me ahogaría.
5: Mira, després li preguntarem aleshores.
6: No la deja subir. Que de fet hi havia un estudi que demostrava que es podien haver salvat. Sí. Els dos de Titanic a la porta, que hi cabien.
10: Hi havia un
6: light. Cabien a la porta.
10: Hi havia un light.
6: O sigui, que se'l va carregar.
5: Però un estudi
6: que va ser un assassinat. Un assassinat encobert. La porta era enorme, la porta aquella.
7: Cristóbal, és que lo que tiene huevazos de esa película, que además la ha visto todo Dios.
6: Y que todo el mundo...
7: No.
6: Todo el mundo sabe al
7: final. Lo que tiene huevazos de esa serie, que todo el mundo la ha romantizado y ha llorado. Salía del cine todo Dios llorando. Yo no daba crédito.
6: Que el abuelito es una asesina.
7: O sea, que todo
6: asesina.
7: Que todo yace de unos pedazos de cuernos. Que todos hemos normalizado, no. Que incluso hemos llorado. O sea, esa es la catadura moral. Que luego nos lo hacen a nosotros y nos volvemos locos.
6: No. Los cuernos y el homicidio.
7: El cuernazo y lo
6: del homicidio.
7: Y el homicidio de la puerta. Lo de no dejar subir a la puerta.
6: Y a sobra, toda la película, buscando al cor aquell, que es un diamante, no sé qué. Y la yaya la porta a la muchacha y huyense por la borda.
7: Yo te digo una cosa, Cristóbal, yo por ese pedrusco también me dejo que me ahoguen, ¿eh?
10: La que Queen va reconèixer amb un show nocturn a la televisió americana i que havien perfectament els dos en el...
5: Això és el...
11: Era mala,
5: el cine. Aquesta és la teva cançó preferida, Cristóbal. Jo crec que aquesta cançó és la que has posat més vegades a la ràdio, a l'antena de la cadena.
6: És una cançó que fa madridisme. El Titanic.
10: S'enfonsa.
6: No, ara continuarem parlant del Madrid. Amb tota la tropa.
5: Sí, però abans hem d'anar a Getafe perquè ha parlat José Bordalás a la prèvia d'aquest Barça... Getafe.
6: Amb un cor com la Torre de París, tu!
5: Cristo, de fet, el primer comentari avui del YouTube del Que t'hi jugues ha estat aquest, recordant-se del Getafe. Va, un José Bordalás que no ha volgut parlar d'aquesta possible incorporació de Dani Carvajal, que està aturada ara mateix perquè sigui nou jugador del Getafe. Ja sabeu que té problemes amb la Lliga, perquè no es creu que passi de cobrar 10 milions a que ara el Getafe passi a cobrar mig milió. Això ha dit José Bordalás del tema.
12: No voy a hablar nada de ese tema porque mi mente está única y exclusivamente en el partido de mañana contra el FC Barcelona, que es un partido muy importante y un partido de máxima dificultad.
5: Un José Bordalás que diu que encara que el Barça tingui la baixa de Rafinha, no és per això menys perillós, perquè si alguna cosa té el Barça és plantilla.
12: Le decía al compañero, el Barça tiene una plantilla increíble y que no esté Rafinha no tiene que ser un problema para el Barça, ni mucho menos. Sí que es verdad que es un jugador que está en un momento de forma increíble, que creo que ha hecho 12 goles, que es espectacular el comienzo que ha tenido y que está teniendo. La repercusión que está teniendo en su equipo, pero vuelvo a repetir, tiene una plantilla increíble y el que juegue tiene un nivel mundial, un nivel de todos, o la inmensa mayoría son internacionales, son jugadores de un nivel y de una talla enorme.
5: Un José Bordalás que demà juga el seu partit número 868.
6: Caram.
5: Serà l'entrenador espanyol amb més partits dirigits.
6: Parlava molt bé del futbol espanyol. Que sigui Bordalás.
11: Sí.
6: Que sigui Bordalás.
11: Si este tiene que ser el que más partidos ha dirigido...
5: Bordalás, que s'ha declarat cruifista moltes vegades, sí, eh? A les prèvies dels partits contra el Barça sempre diu que ell és cruifista.
11: Nosaltres ho ha demostrat sempre.
6: Cruifista i raro que
11: avui no és.
6: I independentista també.
11: Si fa falta,
5: sí. Això crec que no ho ha dit.
6: No.
7: Li han preguntat...
6: Hi ha algun tato que diu el contrari.
7: Li han preguntat si su 11 titular va saltar al césped con Navaja.
5: No, em sembla que no li han preguntat
6: però el tema, a mi el tema Rafinha sincera, bueno, encara no m'ho obert.
5: No, t'anava a dir, no, et sembla si sí, fem pausa, agafem pausa? Aire, bevem
6: ara,
5: aigua.
6: Ara parlem d'Ancelotti, ja... perquè ens ha mort a Rafinha Ancelotti. Pista. La culpa és de Brasil.
10: Un altre cop.
6: Ara, ara la tornada.
5: Sí? Vinga, va, fem una pausa va, i arrenca la taverna.
7: Estoy muy caliente, Cristóbal.

0: vivir, que son dos días.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
2: Renoi. Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
3: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
4: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
5: Segur que no n'hi ha per tant.
6: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
7: Las herencias pueden ser un laberinto. No te pierdas. Arias Advocats, con un tratamiento cercano y profesional. Te asesoramos, hacemos todos los trámites y resolvemos. Y si es necesario, mediamos con otros herederos. No renuncies a tu herencia sin consultarnos. En Arias Advocats te lo ponemos fácil. ariasadvocats.com, tus abogados.
8: No és només un reality.
9: A què hem vingut aquí?
10: A guanyar!
8: Tampoc una cursa més.
9: Para!
8: És la travessa que posarà els nostres dits al límit.
11: Vaig al límit amb tu.
12: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
13: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
14: A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
15: Bon dia, dissabte 10 d'octubre, dissabte de temps tranquil, tot i que a aquesta hora les temperatures són baixes. Núria Saró, bon dia.
16: Hola, molt bon dia. Per fi tenim un cap de setmana llarg amb un temps estable. El sol serà el clar protagonista. Si és veritat que veurem algun núvol despistat al llarg del dia d'avui, demà els núvols seran més abundants, de tipus alt, que deixaran el cel una mica enterrenyinat, completament inofensius, i dilluns una jornada amb més sol que núvols. Les temperatures aniran pujant. L'ascens ja es notarà avui amb unes màximes entre els 22 i 25. Graus. També han pujat les temperatures actuals. Tot i això, ens hem d'abrigar. Ara mateix hi ha tan sols 8 graus a Lleida i també a Girona, 11 a Tarragona i 16 a Barcelona.
15: Repassem ara l'actualitat informativa. 15.000 persones segons el sindicat de llogateres, 3.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han tornat a manifestar a Barcelona pel dret a l'habitatge i en record de la Mari Carmen i l'Olga. Sota el lema "El negoci de l'habitatge mata", els manifestants han fet una crida a la vaga general Guillem Delso.
17: La manifestació es va convertir en una concentració. Els milers de manifestants es van agrupar davant l'edifici central de la Universitat de Barcelona, on hi havia una ofrena floral que recordava l'Olga i la Mari Carmen. Es va guardar un respectuós minut de silenci en record a les dues dones, que va donar pas als càntics. Centrats en la vaga general de l'11 de novembre. Així ho va remarcar Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
18: Que nuestro discurso cale a todo el mundo. Vamos a parar el país y vamos a hacerlo para dejar de pedir medidas de mínimos, sino para exigir que se cumplan todos y cada uno de nuestros derechos.
17: Després dels parlaments dels portaveus dels sindicats, els manifestants es van començar a moure cap a la plaça de la Catedral.
15: Gràcies, Guillem. La manifestació va acabar sense incidents amb la lectura de diversos manifestos en defensa del dret a l'habitatge. I atenció, perquè a Barcelona l'Ajuntament aprovarà pujar l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%. La mesura, que s'ha d'aprovar al ple del desembre, ha rebut els vots a favor del PSC, Barcelona en Comú i Esquerra i l'abstenció de Junts, Àlex Ochoa.
5: La Comissió d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona ha acordat amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns modificar les ordenances fiscals per incrementar l'IBI dels pisos turístics. Un 50% per qui en tingui un i fins al 150% els propietaris que tinguin 4 o més llicències. I a Terrassa, l'Ajuntament ha anunciat que comprarà una promoció al carrer Mallorca que es va construir sobre sòl municipal i que inclou 35 pisos amb traster i plaça d'aparcament. L'operació costarà 4 milions d'euros i els pisos s'adjudicaran seguint els criteris de la borsa oficial per pisos protegits.
15: De la crònica política, quan falten menys de 48 hores perquè es tanqui el termini per presentar candidatures i recollir avals per les eleccions del 29N, Esquerra veu encarrilada la negociació amb Gabriel Rufián. Això malgrat les especulacions de les darreres hores sobre la possibilitat que el representant republicà al Congrés encapçalés una candidatura més àmplia de les esquerres. Moviments polítics que coincideixen amb un cap de setmana de pont per a molts i, per tant, d'operació sortida que s'allargarà fins aquest migdia. Fins ara, 280.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són la meitat dels previstos. Publicitat, cultura i esports.
10: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
11: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
10: Entrades a auditori.cat.
19: A, am, de, en, per, cap, contra. Te la saps des de l'escola i encara la recordes. Però saps també que si t'apugen el preu d'una assegurança, te n'han d'informar amb antelació perquè puguis decidir si te'n vols donar de baixa? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les preposicions que mai no has oblidat. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
20: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies, a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
7: Las herencias pueden ser un laberinto. No te pierdas. Arias Advocats, con un tratamiento cercano y profesional. Te asesoramos, hacemos todos los trámites y resolvemos. Y si es necesario, mediamos con otros herederos. No renuncies a tu herencia sin consultarnos. En Arias Advocats te lo ponemos fácil. ariasadvocats.com, tus abogados.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres. Fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
15: Seran les 9 del matí, cita important aquest cap de setmana pels cinèfils. Primer cap de setmana amb el Festival de Sitges en marxa, un festival que ja s'ha rendit a Carri, el clàssic de terror que ja està disponible a Prime Video en format sèrie. You put in all this effort to make it look like you were my friend. La protagonista de la versió, Summer Howell, ha explicat al festival que el més terrorífic de la sèrie són les xarxes socials i el tracte entre humans.
21: The social media, it's how people treat each other. That's the main tragedy of our show.
15: Una reflexió compartida per la directora Carlota Pareda, l'encarregada d'inaugurar el certamen. Són declaracions a l'Aquí Catalunya.
22: És un terror psicològic que té molta base en la realitat, en el que és el terror real. En las cosas que pueden suceder, que a mí muchas veces es lo que más me aterroriza. En la preproducción, mientras está escribiendo.
15: Y avui sí que sí. Tengo un cel y un infern a dins. Poques gràcies a acomiadar aquesta nit per última vegada. Ara sí, dels escenaris, 55.000 persones gaudiran de l'últim concert dels usonencs a partir de 8:45 del vespre a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Tot plegat en un cap de setmana de portes obertes al patrimoni de Catalunya. Prop de 300 equipaments i entitats de 190 municipis organitzen activitats per tots els públics. I dels esports, després de 3 setmanes sense futbol de clubs, el Barça rep el Getafe sense Rafinha. Ana Palet, bon dia.
23: Bon dia, sí, una baixa important la de Rafinha, que no fa net de la seva lesió a la cuixa dreta i es perdrà els dos pròxims partits amb el Barça, tant el d'avui contra el Getafe de Lliga com el de dimarts contra el Galatasaray a la Champions. Per substituir-lo, Hansi Flick triarà el també brasiler Gabriel Jesus, que té davant una oportunitat d'or per ser important en els plans del tècnic alemany. El Barça-Getafe arrenca al Camp Nou a 7:15 de la tarda des Des d'una hora abans ens hi posem amb la prèvia al que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya. D'altra banda, l'Espanyol concedeix un empat en els últims minuts contra el cué de la Lliga, el Màlaga, i això que els pericos es van avançar ben d'hora amb un gol de Brian Zaragoza. Un resultat insuficient d'un equip que ja ha acumulat 3 partits seguits sense guanyar.
15: Gràcies, Anna. Arribem a les 9 en punt del matí.
0: En la SER.
2: A vivir que son dos días. Con Javier del Pino.
3: Bien, a vivir. La información del sábado. Soy Hype Nadi, buenos días.
4: Hola Javier, buenos días. Primer fin de semana de pre-campaña desde el anuncio de Sánchez de adelantar las elecciones al 29 de noviembre. Hoy son dos mítines donde PSOE y PP exhibirán su primer gran acto con Sánchez y Feijóo respectivamente, encabezando en unas horas esos actos. Por lo demás, en la crónica del mundo, el acuerdo entre Trump y Putin para que Rusia saque al mercado 2 millones de toneladas de diésel para aliviar los disparados precios del combustible marcan las primeras portadas de la prensa internacional. El mandatario de la Casa Blanca acude a su homólogo ruso para aliviar la inflación que tiene acorralada a la administración Trump a semanas de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Javier Llaneza, buenos días.
24: Buenos días. Trump ha calificado este pacto de trascendental en el que Rusia liberará de inmediato más de 300.000 toneladas de diésel. El presidente norteamericano ha agradecido a su homólogo ruso el pacto.
25: The oil deal with Russia, that is a big deal. And I want to thank
24: y ha asegurado que es lo que siempre ha buscado la Casa Blanca. Quien ha sido crítico con el acuerdo ha sido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha calificado el acuerdo como un regalo al presidente Vladimir Putin, así como una muestra de una debilidad evidente ante la relajación de sanciones a Moscú. Además, ha añadido que permitir que Rusia venda productos petrolíferos es una inversión en una guerra que debe terminarse y no prolongarse. Palabras a las que Trump, en un encuentro con periodistas, ha decidido no dar respuesta alguna.
4: Y pese a iniciar una guerra en el Golfo que ha sido incapaz de concluir, Trump ha insultado al jurado del Nobel de la Paz por no entregarle el galardón.
26: The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues.
4: En un mitin esta madrugada ha arremetido contra el jurado, al que ha llamado radicales antidemócratas por otorgar el galardón a la jueza sudafricana que concluyó que Israel cometió un genocidio en Gaza.
0: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
27: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
28: 78.408, serie 86.
27: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
29: El mundo se transforma. Inteligencia artificial, conflictos, geopolítica. Entenderlo nunca fue tan decisivo. La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Agustín Fernández Mayo, Aymar Bretos, Pilar Gómez, Inma Carretero, Mónica Villas, entre otros. Joan Manuel Serrat, Natibel Preciado, David Trueba y Ángel Sánchez Arguindey rendirán homenaje a Manuel Vicent. Además, disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y un almuerzo andalusí en las Caballerizas Reales. Información, entradas y abonos en congresosdelbienestar.es.
30: Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Patrocinan Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba. Colabora Noveno Centenario Averroes y El País Vinos Vinum Play.
31: Tres vertical, caminata en la naturaleza.
32: ¿Trekking?
31: Seis horizontal, hacen que las vacaciones sean inolvidables.
32: Excursiones gratis con Costa.
31: La solución es Costa. Reserva tu crucero por el Mediterráneo o el norte de Europa con 3 excursiones gratis hasta el 10 de diciembre. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
33: Cambian los gobiernos, la economía, el clima y con ellos todo lo demás. Estar informado no es entender lo que está pasando, sino también lo que está por venir. Suscríbete a El País para tener acceso ilimitado a noticias, investigaciones y análisis en profundidad. Entra en elpaís.com o descarga la app y suscríbete.
34: Al, ¿te has comido ya 9 panetones?
35: Es que estoy buscando una tarjeta dorada de Aldi escondida en los productos Special para ganar la compra gratis durante un año.
34: ¿Y la has encontrado?
35: No, pero estoy a 9 panetones menos de conseguirlo.
34: Aldi.
35: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
34: Más info en aldi.es.
27: Buenos días.
1: En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5: 18, 38, 41, 43 y 46. Soles 7 y 10.
1: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
6: ¡Ay, qué rápido pasa lo bueno!
7: Ya ves, las vacaciones, los fines de semana.
6: O los 10 días Nissan.
7: ¿Cómo?
8: Del 9 al 19 de octubre descubre las ofertas exclusivas en toda la gama Nissan híbrida y eléctrica. Porque lo bueno siempre pasa rápido. Aprovecha ya los 10 días Nissan en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
9: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
10: ¡Increíble!
9: ¡Pletórico!
10: ¡Kiwi!
9: ¿Eh?
10: ¡La oferta de! Esta semana ahorra con el kiwi amarillo dulce a 0,65 la pieza.
9: Y el calabacín a 1,15 el kilo. ¡Aldi!
10: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
11: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
12: Sí.
11: Ponga el PIN.
12: No, póngalo usted, 4504.
13: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
14: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
16: Hínchate a comprar bien en nuestro aniversario con los precios imbatibles, como la uva blanca a granel Origen España a un precio imbatible de 1,95€ el kilo, o la costilla de cerdo Origen España a un precio imbatible de 4,79€ el kilo. Hasta el 12 de octubre en Carrefour.
17: Última hora. España, primer país que acaba con el sinhogarismo. Es la noticia que todos queremos escuchar y que juntos podemos hacerla realidad. Entra en tutecho.es y descubre cómo.
18: Este superfin del Lidl batimos el récord del ahorro a lo grande. 950 gramos de filetes de pollo a 5,59, ahorras un 18%. Y 500 gramos de mozzarella rallada a 2,99, ahorras un 17%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
19: Un otoño muy súper con los supercheques de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Solo del 8 al 10 de octubre te regalamos el 50% de lo que compres en alimentación, droguería y perfumería. En supercheques de 10 euros para tus próximas compras. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
20: Quantes vegades has pujat el volum de la televisió aquesta setmana? Et costa entendre les converses quan hi ha soroll? Són petits senyals que val la pena escoltar. A Natural Audio revisem la teva audició per saber el que necessites. I ara amb el plan Renove gaudeix fins al 50% de descompte. Natural Audio. Especialistes en salut auditiva a Lleida, Mollerussa, Tàrrega i Balaguer. A Lleida ens trobaràs a Prat de la Riba 25.
36: Hi ha gent que li posa nom al cotxe, n'hi ha que li posa les plantes. A Hipopòtamo li posem els mobles. Vine a veure el nostre espectacular sofà Lola, o el matalàs Paco, o el canapé Carme. Coneix-los, perquè tenen tanta personalitat com els seus preus. Hipopòtamo Mobles, Alcarràs.
37: Escolta, et passa això de que hi sents, però no ho acabes d'entendre tot?
38: Sobretot quan hi ha soroll.
37: Doncs jo estava igual, i al final em van recomanar Miró Centre Auditiu.
38: I què tal?
37: Ramon i Marian m'han atès fantàsticament. Em van escoltar amb calma, m'ho van explicar clar i vaig decidir tranquil. Miró Centre Auditiu, a Lleida. Escull el camí. T'acompanyem.
39: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
40: que n'aprenguin!
39: Escolta el Què t'hi jugues, Barça.
41: Això és clau.
39: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
42: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
43: És tremendo.
44: ¿Por qué?
45: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
44: Mi cuestión es, ¿por qué?
45: A partir de 6:45 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
46: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
39: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
47: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
39: A SER Catalunya.
48: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
44: ¿Por qué?
49: Ni más ni menos.
50: Fortuna. Ira Vitale, 2005.
51: La SER. El placer de escuchar.
52: La SER. El sonido de la vida.
53: Tú, sí, tú, ¿te has enterado o no?
0: que llegan las elecciones generales. Por la derecha tenemos al PP de Feijóo. Más a la derecha, cuidadito que se desborda, que está muy a la derechita, que va con el bracito en alto. Tenemos a Vox. Y un poquito más hacia la izquierda de estos dos tenemos al PSOE. Y a la izquierda del PSOE tenemos... Tenemos... Ya son 57 días aquí a la izquierda del PSOE. El paisaje es desolador. Cuchillazos, disparos, sangre, dolor. Yolanda Díaz. Al alzar la vista tras las trincheras no hay nada más que garnets de clubs de lectura feministas hechos trizas y pequeños ukeleles que ya no son nada más que escombros. Esto es una carnicería. Los de Sumar no suman, los de Podemos no pueden. Yo he visto cosas que no creeríais. Que los discursos de la izquierda parlamentaria no vayan más allá de frenar a Vox. He visto a Irene Montero grabando TikToks cerca de la Puerta del Sol. Temo que la lucha en la calle, la de los vecinos, la de las organizaciones, la de los jóvenes, se pierdan en el tiempo, en el politiqueo, como lágrimas en la lluvia, o como Gabriel Rufián en un laberinto de espejos. Seguiremos aquí, pase lo que pase. Pese lo que pese, PSOE lo que PSOE.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. A la Cadena Ser i Ser Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
1: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia Carons.
2: Bon dissabte, Màxim Castillo.
1: Tu estàs passant molt bé per Sitges aquests dies. Oh. I et sentia amb la Marina.
2: Mira.
1: Feia una mica d'enveja, eh?
2: Sí, bueno, però no pateixis perquè dissabte que ve hi anirem.
1: Ara, això és el que volia sentir. Això ho arreglarem.
2: Ho arreglarem.
1: Abans, ens queda molta teca i una pregunta que tu quines hores de fer aquesta pregunta?
2: Aviam ja si no arribem a Sitges.
1: I ja em perdonaràs. Bueno, també és molt terrorífica aquesta, eh? Què faries si et quedés una hora i mitja de vida?
2: Em vols dir alguna cosa o no?
1: Sí, et vull dir que tenim algú que hi ha pensat perquè ha elaborat un espectacle, un monòleg que es va estrenar, deu fer cosa de 14-15 anys, a la temporada alta, i ara ha tornat als escenaris. Qui és aquesta persona?
2: Ai, ai.
1: Forastera, ell. Quim Masferrer, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: I ara deia que jo l'havia vista, aquesta obra, quan es va estrenar, i no me'n recordava mai més, perquè, clar, un veu molt de teatre. No que no estigués bé, l'estrena, però clar...
3: Ara ens hem fet 15 anys, ens hem fet més grans, més vells.
2: Savis, també.
3: Sí, més savis, sí.
2: Hem de dir coses d'aquestes.
3: Sí, però també perdem una mica la memòria. Vull dir, clar, tot va sumant una miqueta.
1: Tot va sumant. Com ha estat aquesta tornada, Quim? I per què has triat a temps per tornar als escenaris, tot i que, bueno, vas fent coses, amb el Bona Gent...
3: De fet, l'origen d'aquest espectacle era donar-li voltes sobre el temps, el pas del temps. És a dir, què fem amb el nostre temps, si aprofitem el temps, si el perdem... Que, de fet, és un tema ancestral, eh? És a dir, no, això ja... Sempre hem volgut aturar el temps, no ens volem fer vells, no ens volem fer grans. Aquesta cosa, doncs, va ser la font que va fer aquest espectacle, aquesta comèdia. I ara, que ha passat temps, que han passat 15 anys, dic, a veure com ha aguantat el temps aquest espectacle que es diu Temps.
1: Ja.
3: I me'l vaig rellegir i dic, hòsties, té una vigència brutal, això.
1: És molt bo, això, eh?
3: I ja dic, estaves molt lúcid com vas escriure això. Dic, hòstia, on ha anat aquella lucidesa? I realment, per mi és un dels espectacles que a mi m'ha marcat més, com a autor, però també com a intèrpret. I jo, que cada vegada vull ser més amo del meu temps, jo crec que és un tema d'edat, però cada vegada intento invertir el temps, que és la cosa més preuada que tenim, amb coses que m'omplin, vaig dir, ostres, per què no hi tornes a fer-la? I deixant de costat de si comercialment aniria bé, no aniria bé, si era un bon moment, si fa una reposició ara... I vaig pensar, la meva equip de treball els vaig dir... Tios, deixeu-me estar. Jo sóc amo del meu temps i vull tornar a fer temps. I sort que l'he fet, perquè realment hi ha molta gent com tu que torna a venir a veure l'espectacle i que em comenten això, que amb humor es pot parlar de la mort i que el pas del temps és una cosa que segurament, si en fóssim més conscients, intentaríem invertir-lo en coses que ens interessen.
1: Clar, Clàudia, no t'he acabat de fer la pregunta. Bueno, sí, te l'he feta, però no me l'has respost, no?
2: De què faríem?
3: És que és molt difícil, aquesta pregunta.
2: Però, i a tu t'ha canviat la resposta entre aquest temps?
1: Em va donant una diferent. Cada vegada que un periodista li pregunta, que t'ha fet moltes entrevistes ara, te vas inventar coses noves, no? Però és que és molt difícil.
3: És que és molt complicat.
2: Però potser amb el temps, tornem-hi, que ha passat, et remou a coses diferents.
3: Sí, com a persona, precisament, per mi, ara el temps està en el centre, amb com inverteixo el temps, està en el centre de les meves accions. Cosa que fa 15 anys no, eh? És a dir, fa 15 anys... Ostres, jo recordo que tenia unes ambicions professionals i vull fer això i vull fer allò i dos dies sense fer res estava perdent el temps i ara dos dies sense fer res penso que els estic guanyant el temps. Imagineu-vos com ha canviat, eh?
1: Però eres molt addicte a la feina?
3: Molt addicte, bueno, ambiciós, amb moltes ganes de fer coses, que això està molt bé, però que a vegades em costava dir que no. I ara, mira que és fàcil dir que no. Fan una proposta i dius, no ho veig.
1: Home, no és tan fàcil, eh?
3: Però amb el pas del temps, a mesura que et fas gran, n'aprens. Eh?
1: Sí.
3: Perquè te n'adones que... Ostres, que el que és realment important de la vida, a vegades ho deixem arraconat pel que diran, per exemple. Quantes coses fem pel que diran?
1: I has dit no i després te n'has empenedit d'haver dit no?
3: No, jo...
1: Quan prens la decisió, pres estar...
3: Jo sóc d'aquests.
1: Sí.
3: Sí. Jo, quan prenc una decisió, ja està. I sempre a tirar endavant. I, per tant, aquesta pregunta, que és el motor de l'espectacle, què faria si quedessin 90 minuts de vida...
1: Que és el que li passa al personatge.
3: És el que li passa al personatge.
1: Sí.
3: Crec que a títol personal, ara que li he fet la pregunta amb ella, crec que és molt complicat.
1: Si no, la resposta encara.
3: No, és que és molt complicada,
2: bueno,
3: aquesta pregunta.
2: Però, en el fons, és el que dèiem al principi,
1: mira,
2: és molt universal.
1: Jo em quedaria paralitzat, garrativat, tieso.
3: Sí.
1: I, sí, I m'entraria una depre de cavall, jo crec. Sí.
3: No tens
2: jo
3: temps que canti una depre.
2: Ara t'anava a dir, jo crec que al revés. A mi em vindria com un impuls de vitalitat, diria, sí? I et reuniria allò, família, amics, de nois, va, veniu, o sigui, veniu a convidar,
1: per festa,
2: favor.
1: Vine a la festa.
2: I a riure un rato, sí.
3: Sí, però clar,
2: i
3: però...
2: Home, mentre ploro, però a llantos, suposo que també, però... Sí. Hosti, nois, no sé.
3: Però és que és molt complicat, perquè,
2: no
3: per exemple,
2: mai,
3: riure un rato, hi haurien ganes, predisposició a riure, és molt difícil. Si no t'hi trobes, que espero que cap de nosaltres ens hi trobem, ni tampoc ningú dels nostres oients ens hi trobem...
1: Tothom ens trobarem en el pas final,
3: sí,
1: en l'últim capítol, però clar,
3: no amb aquesta tessitura de 90 minuts.
1: Que et posin el cronòmetre allà al costat.
3: Però el teatre, una vegada més el teatre, la comèdia, et permet posar-te a jugar, aquest verb tan sensacional, que és jugar. Nosaltres ens dediquem a jugar des dels escenaris o davant d'un foli, et permet posar-te en la pell d'algú que es troba en aquest context. Això que és tan difícil de respondre, aquesta pregunta, que sembla fàcil, però és tan difícil de respondre-la a títol personal, perquè si no t'hi trobes és molt complicat, gràcies al teatre... Ho pot ser-ho. Doncs, i això és el que vaig fer.
1: Anem a veure les possibles respostes que tindria aquesta pregunta plantejades en l'espectacle d'en Quim Masferrer, temps que ha tornat, això, un fotimer d'anys després, al Teatre Borràs de Barcelona.
4: Fa un moment que m'han dit que em quedava una hora i mitja de vida. There's a man going
3: round taking names. Sí, jo ara podria fer una marató, no l'acabaria. No perquè no pogués, sinó perquè no tindria temps. Or disappear into the
5: potter's ground. IBEX 35, por el culo de la IFA! There'll be a golden ladder reaching down
3: when the man comes around.
1: Bé, doncs a temps figura que el públic ha anat a veure el personatge de l'obra per acompanyar-lo en aquesta última hora i mitja de vida que dura l'espectacle, i ell ens xerra, ens va donant les gràcies per haver vingut, s'adreça tota l'estona a la platea...
2: I sembla que alguns espectadors, ho dèiem abans, confonen personatge amb actor perquè et diuen coses a mitja funció... Allò, sí? Et llencen un t'estimo, et llencen...
3: Ah,
2: i tu
3: maco,
2: vas entomant,
3: no?
2: Home, molt. Però clar, és que no... Vull dir, què t'han arribat a dir?
3: És que, de tot... És que clar, interpel·les directament a l'espectador, és a dir, aquest personatge està, en aquest cas, està en el Teatre Borràs, a dalt de l'escenari, i és un personatge que li queda una hora i mitja de vida, i això és molt present durant tota la funció. La gent que l'ha vingut a veure, li hem fet una visita, hi ha moments de molts silencis, hi ha moments molt incòmodes, sobretot a l'arrencada de l'espectacle, en el que ell anuncia el que li acaben de dir, que li queden 90 minuts de vida, i això desorienta, de manera intencionada per part meva, a l'espectador. És a dir, perquè m'agradava molt, el teatre permet fer aquestes coses. Uns 20 minuts primers de gairebé d'incomoditat, en el que, mica en mica, doncs apareix el joc i apareixen les coses que jo, gràcies al teatre, crec que faria si em creixin 90 minuts de vida. N'hem sentit algunes. Criticar. IBEX 35, per el culo, te la inco. Ho critica tot. Dius, és que si em queden 90 minuts de vida, ja no em poden multar ni condemnar. És a dir, per tant, aprofitem per dir-ne unes quantes, aprofitem per fer crítica.
1: Ara hi anirem a cap allà, però per tancar aquest capítol, clar, jo també et deia ara fora d'antena, clar, tu l'has estrenat que encara no feies el foraster a la tele.
3: No feia el foraster, no era pare.
1: No eres pare.
3: Ui, han canviat moltes coses en 15 anys.
1: No, però a nivell de popularitat, per exemple, no? Que a mi, quan et vaig anar a veure ara al Borràs, em feia l'efecte que la gent no tenia gaire clar si anava a veure un espectacle o un monòleg d'en Quim Masferrer o el foraster... que està en una cadira de rodes, no? I la gent estava com... I per això te deia coses i t'increpava en el bon sentit de la paraula. I clar, jo pensava, hòstia, això sortirà, mare. A Quim, com no agafi les regnes de tot plegat, se li menjarà el públic, no?
3: Però que maco que és el teatre.
1: No t'ha passat mai, ni has tingut por d'això.
3: No, per què?
1: No sé.
3: Al contrari. Clar, passa una cosa, i és que... amb el foraster, o amb el meu espectacle Bona Gent, que portem 525 funcions, l'han vist 450.000 espectadors,
1: i imagina't, segueixes,
3: que és un espectacle d'improvisació, de show, de comunicador, on el públic és el protagonista. Clar, de cop i volta tu tornes amb una proposta que és molt teatral, molt teatral, i hi ha molta gent que em ve a veure precisament per veure-me fer altres coses que no siguin el foraster o que no sigui el bon agent. I això és molt interessant. Però també genera situacions, com la que acabes de dir, no? Gent que diuen, ostres, a mi, jo veure en Quim en aquest context de que s'està morint, a mi em va fer mal, saps? Perquè, hòstia, jo veig aquell tio que és tan vital fent el foraster i que és un temerari, que s'apunta tot i que es tira del toix d'un pont i que fa parapent acrobàtic, de cop i volta anem a l'essència de tot de la vida, que és que... No, no, perquè és que el foraster només morirà. Tots ens morirem. Que això és precisament, per mi, una de les claus d'aquest espectacle, que ens interpel·la tant. Tots els que vinguin al Teatre Borràs es moriran, tots. Els que no vinguin, també.
1: I a lo millor algun d'aquests espectadors ha sigut l'últim espectacle que haurà vist.
3: Oh, pot ser. Pot ser que sigui així. Clar, la vida, clar. És que clar, la mort, que és el que dona sentit a la vida, per això, per mi aquest espectacle és una comèdia, és una comèdia en la que rius molt, moltíssim, però té la part tràgica, que és la doble cara de la vida, la tragèdia i la comèdia. I a nivell personal meu, aprofitant que em sento cada vegada més amo del meu temps, a mi em venia de gust també aquesta part més actoral. Mm. És a dir, acostumat a aquesta part de showman i de comunicador, de bona gent, tornar a l'essència, perquè és un caramelet fer temps, per un actor. És a dir, passes per gairebé tota la paleta de colors, des del mim, teatre gestual, faig coreografies, faig dansa, hi ha text, hi ha poesia, hi ha plor, és que... canto, és a dir...
1: Com deia el musical, el paral·lel que té de tot. Doncs en Quim Mas Ferrer que té de tot. Escolta, i el públic el ve a veure de lluny, també.
2: D'Andorra es comenta.
1: I a sobre no van poder entrar a veure-lo de teatre perquè va seguir el dissabte de les pluges i de les alertes.
3: No, però ha vingut ja a veure gent des d'Itàlia, per exemple. Sí, va venir un noi...
1: Expressament, no, cara.
3: Sí, expressament. Sí. Un noi italià que va venir sol, perquè es va posar en contacte amb la meva productora, diu, mira, sóc molt fan d'en Quim, entenc una mica català, només una mica, no recordo els motius pels quals l'entenc, si va tenir una parella catalana, no entenc, i va venir expressament a veure'm, i va venir a veure temps, que mira, li vam dir, no veuràs l'espectacle Bona Gent, que és el que potser estàs acostumat més a veure, seguir per Instagram, o és igual. I clar, això és fantàstic. Clar, jo quan vaig començar amb aquesta feina em diguessin que vindrà a veure gent

0: És igual, és igual. I clar, això és fantàstic.
1: Clar, jo quan vaig començar amb aquesta feina em diguessin que vindrà a veure gent especialment des d'Itàlia, per exemple, aquí a Barcelona, dius, ah, això és una passada. L'èxit per mi del que faig és això, és que passin coses com aquesta.
2: Mm. I això ho diu un nen, un noi de poble.
1: Sí.
2: Noi de poble.
1: Oh, i tant. Però què vol dir un noi de poble?
2: Ah, jo, el millor del món. Per mi, eh?
1: Em fa gràcia, perquè ostres, des d'un poble petit com Sant Feliu de Buixalleu, es pot
2: que
1: fer
2: també
1: un...
2: surt a l'espectacle, per cert. Sí. Moltes guinyos i referències.
1: Sí, sempre. Però vull dir que des d'on no s'hi cou el teatre, que seria Barcelona, que seria Girona, abans hem parlat de temporada alta, que necessaris que són aquests festivals, i sí que és cert, i aquí tenim l'aparador més gran de teatre de tot el país, però que hi ha produccions que venen des d'un poble petit de només 700 habitants com Sant Feliu de Buixalleu.
2: Que allà teniu la productora, Guerrilla.
1: Exacte, sí. Productora la tenim a Arbúcies, que és el poble
2: Arbúcies,
1: del costat.
2: Arbúcies, això.
1: Però sí. Visca comarques, i tant.
2: 2012 a l'estrena, han passat això, molts anys, i clar, el que dèiem, el país ha canviat molt.
3: I tant. Bueno, en aquell moment teníem un país tocat per les retallades. Aquí seguim, encara, arrossegant mil crisis. Una d'elles, la de l'habitatge, per exemple.
1: Sí.
3: Tu, Quim, com veus ara el panorama?
1: Uf! Mira, parlant de poble...
2: Una vaga general anunciada. Per
3: 11 de novembre.
1: Sí. Ostres, del que surten a l'espectacle Temps, que s'ha hagut d'actualitzar alguna coseta, però no massa, eh?
3: No massa, eh?
1: No
3: hem hagut de tocar...
1: No. El problema és que l'habitatge fa 15 anys
2: els tenien. És que els cabrons hi són sempre allà, eh? Sí. Vull dir, ja els tenim
1: detectats, Rodalies, que estava més fotut fa 15 anys o ara? Rodalies? Jo crec que està igual. És a dir...
3: Mira, l'alcaldessa de Sitges va dir que encara estàvem pitjor.
1: Segur?
3: Que fa 30 o 40 anys, com a titular.
1: Segur. Vaja. Segur. El que sí que ara se'ns ha afegit coses que fa 15 anys no les teníem presents per res del món. Tenim una intel·ligència artificial que ens està entrat aquí com un huracà directament. Però, ostres, el problemàtic amb els fons voltors i tot això ja traia el nas. I de fet, en l'espectacle hi ha un moment que és molt catàrtic, que és de l'espectacle és una barreja d'humor i de moment i de tristesa, però hi ha un moment de crítica desenfrenada.
2: Por el culo de la Inco.
1: Que jo crec que és igual, el Tribunal Constitucional...
2: Però saps que jo pensava, Quim, que són tants aquests cabrons que poder et faltava temps, justament a temps, per dir-los a tot. Vull dir que aquí has hagut de triar, també.
1: El personatge ho diu, i els que m'he deixat.
2: I els que t'has deixat.
1: I els que m'he deixat, sí.
2: Tenim la banca, tenim les grans
1: que
2: corporacions...
1: Que poderós que és l'humor, per això. És a dir, a través de l'humor, com pots arribar a explicar, criticar, i és una arma infal·lible, l'humor. I aquí és on sempre jo m'he recolzat amb els grans referents que precisament les deien molt clares en el sentit de la crítica, no? El gran estimat Pepe Rubianes, per exemple, que anar rient, te les anava fotent per un costat i per l'altre.
2: Que deia el trabajo...
1: Sí, dignifica el trabajo. És igual, però ens anem als Monty Python, ens anem a... És a dir, hòstia... L'humor és un bàlsam que et permet, és una vareta que et permet criticar les coses i que entrin precisament i arribin molt més bé a l'espectador. I l'espectacle Temps té això, té molt d'humor.
2: Però també és ingenu, no?, pensar que el teatre canvia coses. No sé si algun espectador ha sortit amb ganes de cremar-ho tot i fer la revolució, o també pot contribuir d'alguna manera a canviar coses.
1: A mi, en el meu cas, el teatre a mi m'ha canviat en moltes coses. I em consta que l'espectacle Temps, que no és el seu objectiu canviar ningú, jo sóc autor i faig espectacles d'entreteniment perquè la gent s'ho passi bé, aprofito l'escenari, ja que em ve a veure gent per dir coses d'autoria, coses que em venen de gust dir, però tampoc no tinc l'ambició de canviar res. El que sí que hi ha, i això m'agrada molt, i és espectadors i espectadors que em diuen que la postfunció de Temps és molt interessant. Que un cop has vist l'espectacle, si hi ha una parella que se'n van a sopar, o un grup d'amics, que parlen molt de l'espectacle. Tu què faries si creixin 90 minuts de vida? Hòstia, aquesta cosa de que el temps... Aquest moment que estem visquent ara, nosaltres tres aquí, compartit amb un verb que a mi m'encanta, que és el verb compartir amb tota l'audiència, és un temps que no viurem mai més. Mai més tindrem aquest temps. És molt fort, això.
2: Sí, sí.
1: Jo no me'n sé venir que... Ara parlava d'aquest noi d'Itàlia, que m'ha vingut a veure, però... És a dir, avui tinc doble funció, una altra vegada, dissabte, a la tarda i a la nit. Hi haurà una gentada que vindran a compartir amb mi un temps de la seva vida que mai més el tornaran a tenir. És fantàstic que decideixin... Molts que venen de comarques, de pobles, que vol dir que han de pagar pàrquings a l'AP7, que està fet una merda...
2: Han d'arribar, primer.
1: Han d'arribar. Després deuen haver de sopar alguna coseta, han de comprar una entrada... Hòstia, és un esforç, no només de temps, sinó també econòmic. Això és brutal. Jo, és que torno una altra vegada. No me'n sé venir que

0: l'encre fait du ciel et venant de nulle part surgit un aile noire lentement les ailes déployées lentement je les vis tournoyer.
1: Jo coneixia la versió en català de la Maria sí. del Mar Bonet, que després en parlarem, per cert, amb en Jordi Bianchotto, que demà actua 51 anys després a l'Olímpia de París, Maria del Mar Bonet.
2: Mira, veus?
1: Torna al lloc dels fets.
2: Sí, sí.
1: Però, clar, ens has descobert aquesta versió en francès d'en Roger Mas.
2: Sí.
1: És una, que fa posar la pell de gallina.
2: Sí. Mira, dins d'aquest joc de dir què faria si quedessin 90 minuts de vida, dic, ostres, potser m'agradaria escoltar la meva cançó. No ho sé si... És molt complicat, però... I dic, ostres, doncs fes-ho. I vaig descobrir aquesta versió de Roger Mas amb la Copa Sant Jordi, que a mi personalment em va... Ja coneixia de la de Bàrbara, l'original, però que em va agradar molt. I quina feina tan guai que tens que pots posar les coses que tu vols i la música que tu vols, no? I vaig decidir posar aquesta, la meva cançó.
1: Aquesta també és una pregunta per fer-se, no? Quina última cançó posaries?
3: Ostres. Tu la tens clara? Seria Party, de Troye Sivan? Sí. Oh.
1: No, segurament, jo crec que seria, perquè em costa molt això de la música, l'última que m'hagués impactat, no? Perquè jo tampoc... Bueno, sí, tothom és nostàlgic i tal, però segurament l'última que tingués present, no? I que m'hagués remogut o m'hagués fet...
2: Clar, a més el que em va passar amb aquesta.
1: No ho sé.
2: Aquesta, dic, ostres, és trista, potser voldria escoltar una cosa més alegre, no ho sé, no en tinc ni idea, però jo quan vaig sentir aquesta versió d'en Roger Mas, que a mi m'agrada molt, aquesta veu, i que és molt poètica, i més que va acompanyada, abans he dit que faig dansa, va acompanyada d'una coreografia...
1: Això t'ho hem de preguntar.
3: Amb una cadira de rodes...
2: Amb una cadira de rodes...
3: Sí, quants assajos?
2: Molts assajos, sí.
1: Quantes
2: sí.
1: caigudes, quantes patacades, o no? Això,
2: bueno, alguna cadira ha baixat de l'escenari, alguna vegada...
1: Ué, ha de parar algun cap d'algun espectador?
2: No, no, assajant. No.
1: Val.
2: Ara la tenim molt dominada, la tenim molt per mà. Però, sí, doncs, veus, també és una cosa que jo no havia fet mai, doncs muntar una coreografia a través de la teva cançó, i més una cançó com aquesta, que és un dels moments de poesia que té l'espectacle, també. Sí.
1: També parla amb Déu,
2: sí.
1: aquest personatge. Mm. És una pregunta que no s'acostuma a fer habitualment.
3: Si ets creient, per exemple. Mm.
2: No, jo no sóc creient. Jo vaig ser d'escolanet 10 anys. És a dir, al meu poble, a Sant Feliu de Buixalleu. Sí. I de fet, clar, això és molt complicat, però podria ser... Jo, perquè, clar, jo no vinc de família d'actors, d'actrius, no tenia una iaia que fos o cantant, no? I moltes vegades a casa, d'on li ven aquest nen la vena, aquesta artística de voler ser actor? I, clar, no en tinc ni idea, no ho sé d'on ve. Però jo, de petitonet, amb 4 anyets, em van apuntar a fer d'escolar a la parròquia. I, de fet, allò és una gran obra de teatre. És a dir, jo recordo el vestuari, és a dir, que poses la sotana, la posada en escena, el Ciri Pasqual... El moment de les lectures, el ritual de posem-nos drets. És a dir, que la litúrgia va canviant depèn l'època de l'any. Ara ve Nadal, ara ve Setmana Santa, ara ve Divendres Sant, ara neix Jesús, la mort de Jesús... Clar, tot això... jo me recordo que, de molt petit, impregnat per aquesta escena, per aquest ritual. Jo estava a l'escenari de l'altar, al costat del protagonista, que era el mossèn. Jo era un actor secundari, però a mi el mossèn em deixava portar el botafumeiro, i quan feies així amb la mà i escampaves el fum, tota l'església s'aixecava. És a dir, un poder de...
3: I, tu clar, disfrutaves la performance,
2: però allà? Però a més vaig tenir un mossèn, que era mossèn Emili, que encara és viu, mossèn Emili, que era un mossèn que jo crec que una miqueta avançat al seu temps, perquè permetia coses, sacrilegis, com els de... En el sermó, els ferigresos podien intervenir. Tu podies aixecar la mà i dir, perdoni, mossèn, jo sobre això que ha dit no hi estic d'acord.
1: Ah, sí? I es generava... Rollo assemblea.
2: Sí, un debat. Es generava com una mena de debat. En aquella època hi havia La Clave, la famosa...
1: Sí, José Luis Balbín.
2: Balbín, La
1: Clave.
2: Tots fumant, pel·lícula i després debat de pel·lícula. Doncs la missa de diumenge es comentava la pel·lícula de La Clave. Jo era molt petit i flipava. Perquè La Clave...
1: És boníssim.
2: Sí, sí. I dic, ostres, vés a saber si els meus orígens a voler-me dedicar a això venen d'allà. I ara, la pregunta teva, si sóc creient, no, jo crec que amb tu. I amb Màxim, crec que amb les persones. Jo crec que... I llavors, en aquest espectacle hi va haver un moment que dic, ostres, potser en aquest moment, quan s'acosta l'hora de temença, l'hora de la mort, ostres, potser m'agradaria parlar amb Déu, no? Fes-ho, Quim, fes-ho, escriu un text i parla amb Déu. I a Déu li faig preguntes, preguntes...
1: Bueno, és que a Déu se li han de cantar les 40, Déu.
2: Sí, i li dic que hi ha coses que crec que no les esteu fent bé, Déu nostre Senyor. Ah. És a dir, com pot ser que...
1: S'estan buidant aquestes parròquies, no?, sí, que dèiem ara, vull dir que...
2: Però fins i tot coses que no s'entenen, no? Com per què us emporteu nens innocents i deixeu que arribin a vells cabronassos dels més grossos, que és una part del text de l'espectacle Temps.
1: Escolta, anem acabant. Bueno, Temps el tindreu fins al 18 d'octubre.
2: Fins al 18 d'octubre,
1: sí. Al Teatre Borràs, i després
2: tant,
1: continua
2: una
1: girant,
2: setmana.
1: Però hi ha una data aquí marcada en el calendari, que és el 15 de novembre. Et rostiran com un pollastre, eh?
2: El 15 de novembre.
3: El Festival Hilària.
2: Sí. Ah, sí, sí. Sí, sí. Veus? Soc amo del meu temps. Dic, vaig a que em rosteixin.
3: Ganes.
2: Clar que sí.
1: Ganes. Bueno, això del roast, jo no n'he vist mai cap.
3: Són tot de còmics, no?, que s'ajunten, em sembla que ho lideren Manel Vidal,
1: sí.
3: I que és, bueno, una mena d'intercanvi, de batalla, entre aviam qui les diu més grosses a l'altre.
1: Però sobre, en aquest cas, la persona, la teva carrera, no? Exacte. És, o sigui, com els haters de les xarxes, per entendre's, però en directe.
2: Escenari, un escenari. Jo hi ha una cosa, i per això quan m'ho van proposar, els hi vaig dir que sí de seguida, que és per mi una de les coses més interessants i que intento aconseguir, no sé si sempre s'aconsegueix, que és enriure'ns-en de nosaltres mateixos. Que aquesta per mi és la base per hòstia, almenys en el meu cas, fins i tot m'agrada valorar a vegades molt les persones per la capacitat que tenen d'enriure-se'n de si mateixes. I llavors, poder-nos enriure de del meu personatge, de la meva feina, ho vaig trobar interessantíssim.
1: Però on creus que arribaran els cops, diguem-ne?
2: Hòstia, jo caig per terra, mar i aire.
1: Perquè tu en tens de haters a les xarxes? Per quan surts al Foraster o...
2: Tothom, sí. Tothom. Però sí que...
1: Què en diuen? Què t'han dit? Així?
2: No, és que jo no...
1: Passes.
2: Jo, sí, no, és que no... És que hi entro molt poc a xarxes, molt.
1: Però no t'arriba res.
2: Parlem de temps. Si parlem de temps, passo de perdre temps amb les xarxes, de veritat, eh? Però sí que és cert que m'han dit des de comunicació de TV3 que el programa El Foraster és dels que té més bons comentaris amb tant percent de tota la graella.
1: Ah, mira.
2: Però, evidentment, clar que n'hi ha. És que si no fos
3: no
2: així...
3: No salva ningú. Ben
2: no,
3: ben.
2: Però és que està bé.
1: Foraster que torna ja, també.
2: El 9.
1: Et jubilaràs fent El Foraster TV3, ai, Quim Masferrer?
2: No sé quant temps
1: porteu
2: em queda.
1: Porteu ja 12,
2: no
1: 13?
2: Portem a 13 anys.
1: 13 això anys. És una mica ja camí de rècord,
2: sí.
1: No?
2: És molt de temps.
1: O què? Com ho veus, això, tio?
2: Ho veig com un regal extraordinari, que mira, la vida a vegades se t'alinia i et presenten... Soc de poble, m'encanta conèixer gent, m'encanten els pobles, m'agrada el teatre, em proposen un programa de televisió en el que jo faig teatre. És que si me fa 13 anys em donen un foli en blanc i escriu el programa que t'agradaria fer, però el que tu vulguis, eh? I no pensis econòmicament, fot el que vulguis. No hagués escrit res millor.
1: 900 i pico de pobles, no hi ha, a Catalunya?
2: En portem 135.
1: Oh, cara, ja
3: marxa. Queda camp per córrer.
1: O si no, començareu ja amb els d'Anglaterra, perquè m'han dit que fins i tot hi ha forasters allà Allende los Mares. Vull dir que el format s'està exportant.
2: Sí, sí, s'està fent a Itàlia, El Foraster, i crec que França també el volien tirar endavant. Espanya es va intentar amb El Paisano.
1: A Jorge Sanz, no? El feia o què?
2: No, no? Jorge Sanz és el que va fer la gira.
1: Perdona,
2: de l'espectacle Temps.
1: M'he confós, és veritat. Qui va fer El Temps.
2: Per Espanya, El Paisano el van fer 5 presentadors. Sí.
1: Doncs el que dèiem, fins al 18 d'octubre al Borràs, Temps, amb en Quim, i a la tele, doncs, a partir de ja, amb més Foraster.
2: Sí.
1: Moltíssimes gràcies, Quim.
2: A vosaltres.
1: Una abraçada.
2: Gràcies pel vostre temps.
3: A tu.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
2: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
3: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
2: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Atenció, spoiler! Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
5: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat. Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
6: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals.
5: Quins finals.
2: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'API web de la SER.
7: Amb el suport d'Autotaller JJ. Taller autoritzat Mercedes-Benz a Vilanova. Garantia de bon servei i Murprotec.
8: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
9: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
8: Entrades a auditori.cat.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
10: Seguim el Tot és comèdia de la cadena SER i SER Catalunya. Fa una cara de jet lag, aquest senyor que tinc aquí al costat.
11: D'un lloc a l'altre.
10: Com estàs, Jordi Benxoto?
12: Hola, bon dia.
10: Recent aterrat de Frankfurt, ara el tenim aquí a Barcelona, però és que en poques hores agafes un vol per anar a...
12: A una ciutat que es diu París, que on actua una cantant nostrada molt apreciada, que es diu Maria del Mar Bonet.
10: Home, i no és un concert qualsevol, eh?
12: És un concert amb molta història, molta càrrega de política, fins i tot històrica, emocional. Són els 50 anys de la seva primera vegada a l'Olímpia de París i que ara torna a l'Olímpia aquest diumenge.
10: Abans, Clàudia, ja tenim flamants nous guanyadors dels Premis Nacionals de Cultura. No fa ni 24 hores.
11: No, va ser ahir al matí. El Consell Nacional de Cultura i de les Arts va atorgar el que és el màxim reconeixement cultural del país en un acte a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Aquest any han passat de ser 5 a 7 premis que distingeixen noms destacats de la cultura catalana per la seva trajectòria i projecció.
10: I la primera en recollir-lo va ser la cantant Sílvia Pérez Cruz.
13: Un moment molt individualista. Llavors recordar que junts es mouen moltes més coses. Cuidem la cultura i que així la cultura ens cuidarà a nosaltres.
11: També el va rebre l'escriptor Pol Guasch amb un dels discursos més contundents contra la política. I Fons Voltor.
14: Els enemics no són ni les persones migrants, ni els llogaters que convoquen una vaga general, ni els manifestants que el dia de la vaga general aturaran tot i cremaran els containers que faci falta, sinó que els enemics són, des de fa molts anys, la classe política que ha anat destruint i que continua destruint allò que per nosaltres, per la població, és realment urgent.
10: I això ho dèiem el president Illa, la consellera de Cultura davant... L'actor Oriol Pla, que va de reconeixement en reconeixement després d'haver obtingut el Premi Nacional de Teatre, bé, el premi que atorga el Ministeri de Cultura del Govern espanyol, doncs també ha obtingut el Nacional de Cultura Català i deia...
15: Vull compartir aquest premi amb l'espai públic, amb les places, on ja no podem tocar la guitarra, als ateneus populars, als teatres, a les biblioteques, a tota aquesta cultura de base que és la que ens nutreix i és la que ens empenta cap endavant i cap amunt.
11: I també la dramaturga Victòria Spumberg, que torna ara al Teatre Nacional amb la tercera fuga.
16: I a tots els desterrats, exiliats, emigrats, expulsats, refugiats, marginats, visca Catalunya impura.
10: Hem dit que eren set aquest any, set magnífics. Hi havia també Cabo San Roque, l'editorial Hande, Hande Editorial, que publica autors de la Catalunya diversa, racialitzada, i... El director d'escena d'òpera, bàsicament un dels fundadors de la mitiquíssima Fura dels Baus, Àlex Uller. Com estàs, Àlex? Bon dia i felicitats.
17: Moltes gràcies. Bé, home, content.
10: Va ser l'últim en sortir després de sentir a tots els teus companys amb aquells discursos potents. Què anaves pensant mentre els anaves escoltant?
17: Bueno, pensava que jo, que era el més veterà de tots, no? Bueno, que els hi toca a ells, no? És la seva generació els que tenen que trencar mollos, no? I la veritat és que amb molts d'ells els conec molt bé, a més, inclús he treballat amb aquest projecte que faig per gent jove com a porta d'entrada al món de l'òpera. Doncs, aquest any passat el Paul Watts em va fer un llibret, fa 2 anys l'Oriol Pla me'n va dirigir un altre. Doncs molta il·lusió compartir-ho, bueno, amb les noves generacions.
10: La gent de la cultura que ha de ser sempre la pedra en la sabata del poderós, imagino, no? I també anar més enllà, arriscar. La transgressió, per exemple, que va sortir en diverses vegades i que ha marcat el teu rumb professional ja des de molt d'hora, amb la Fura dels Baus.
17: Sí, sens dubte. Bueno, hi ha moltes coses de les que sentia quan l'Oriol deia, bueno, hem de reivindicar, no?, a les places, sí, als carrers. Bueno, aquí va néixer la Fura, no? I a més, després de 40 anys d'infranquisme, imagina't. És a dir, ens va tocar a nosaltres en aquell moment, doncs, obrir portes, no? I en aquest sentit, doncs, a mi em feia gràcia, doncs, amb aquests parlaments de tots, m'hi sentia molt identificat, tot i que, en el meu cas, en una altra època, no? Però, bueno, la Fura som fills del postfranquisme i en aquell moment ens va tocar a nosaltres, doncs, això, no? Obrir una recent arribada a democràcia, no?, en la que tornaven els ajuntaments democràtics, les festes als carrers... Pues bueno, i sí, jo crec que a la Fura som un exemple, diguem-ne, d'aquella època dels grups de teatre independent, que vam trencar mollos, que vam arriscar, que vam transgredir... I ara, pues, per això et dic, ahir els sentia i pensava, bueno, és que ara els hi toca a ells.
10: Clar,
17: no?
10: clar.
11: I ahir ho deies també, però per quan el reconeixement a la Fura? Va una mica tard, tot plegat?
17: Jo crec que sí, la veritat, perquè vull dir, crec que ha estat una de les companyies amb més repercussió a nivell internacional. Home, després de fer la peça central de la cerimònia dels Jocs Olímpics de Barcelona, d'anar per mig teatre del món, tant amb òpera com amb teatre forero, i que encara no s'hagi donat aquest reconeixement, home, jo crec que ja és hora. Ens el va donar el Ministeri de Cultura l'any 93, i doncs aquí... Però bueno, jo crec que és una mica, a vegades, el nostre país és així, no? Que en aquest cas, a vegades, costa, diguem-ne... Fins que no triomfes a fora, cosa que la Fura ja va fer en el seu moment, eh? Però sembla que costa que et reconeguin la feina, no?
10: I també recordaves els teus orígens, no? Allò, qui li anava a dir, qui li hagués dit al noi que va començar amb les titelles, que acabaria estrenant...
17: Bueno, perquè la meva formació és a l'Institut del Teatre,
10: sí,
17: no? Amb això, amb els titelles i el teatre d'objectes. Llavors, doncs, bueno, clar, que després... d'haver estudiat això, doncs acabis fent òpera, no?, o faci les Olimpiades, o inclús hem fet cine, teatre de texta... Bueno, doncs per mi, lògicament, sempre... Bueno, veig la meva trajectòria com la capacitat d'anar-te reinventant constantment. I pensar que la creativitat no l'has d'enmarcar solament en un únic llenguatge. Bueno, la Fura ha estat un grup multidisciplinar, no?, de sempre. Hi ha la procedència de tots, veníem de la música, de la pantomima, de la dansa, del teatre... Per això poder jo m'he trobat tan bé amb l'òpera, no?
10: Doncs això, de les titelles estrenar desenes de produccions en els principals teatres d'òpera i no pares, i també m'agradaria acabar amb... N'has fet referència abans, eh? La idea de llegat, que també va sobrevolar l'acte d'aquests Premis Nacionals de Cultura, i de fer més fàcil el camí, els que vindran. Segurament als anys 70, com que tot estava per fer... Teníeu més oportunitats, també, no?, que els joves que avui s'hi volen dedicar.
17: Sens dubte, sens dubte. I jo, amb això que deia a l'Oriol ahir, no?, de tornar amb el teatre a les places, i jo pensava, mare meva, ara estaria prohibit els espectacles de la Fura.
10: Home.
17: Hi ha tantes normatives. Sí, sí, no els podríem fer.
10: No,
17: no els podríem fer amb totes les normatives que hi ha. Seria impossible, no? Però sí, jo, per exemple, clar, aquests últims 6 anys que he estat com a artista resident al Gran Teatre del Liceu, un dels projectes que, junt amb Design Hub i el Liceu, hem tirat endavant és aquest projecte Òpera, no? Que és, d'alguna manera, bueno, doncs treballar amb gent de totes les escoles de disseny de Barcelona, amb compositors, cantants, directors d'escena, dramaturgs, gent que no hagi fet mai òpera, donar-los aquesta possibilitat, aquesta porta oberta al món de l'òpera, no? I aquí, doncs, m'hi sento, bueno, és una manera de retornar tot allò que se m'ha donat a mi, no? Aquestes oportunitats que vaig tindre jo, doncs ara jo, des de la meva posició, poder-les donar a molta altra gent, no?
10: Àlex Oller, premi, un dels 7 Premis Nacionals de Cultura 2026. Gràcies, una abraçada.
17: Gràcies a vosaltres.

0: L'òpera, Jordi, en gastes o...?
1: No gaire.
0: No gaire, eh?
1: Òpera rock. Tommy, dels Who i coses
0: Tommy, així. Sí, sí. El que dèiem abans, avui amb en Jordi Bianchotto, aquí al Tot és Comèdia, trepitjarem un territori mític, la sala de concerts Olímpia de París.
2: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Perquè ella torna al lloc dels fets. Jordi.
1: Ella, efectivament, sí. L'Olímpia, el teatre parisenc icònic pel món de la música.
0: Poder més per la nostra música que per la seva, o què?
1: També per la seva,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: sí. Perquè hem fixat que el 2012 Madonna va fer una actuació a l'Olímpia. És a dir, allà ha actuat molta gent del món del pop, del rock. És una sala oberta a tothom, no? Jo allà he vist a Rufus Wainwright, per exemple, el Brian Wilson dels Beach Boys... I bé, és veritat que durant una època era el temple pels cantautors, sobretot des de que Raimon hi va anar l'any 66.
0: Sí, va ser el primer.
1: El primer, sí. De tota aquesta, diguem-ne, nissaga catalana, també cal parlar, evidentment, de Paco Ibáñez. El 69 va fer un disc que va ser mític, que, de fet, en aquells temps no es va publicar a Espanya, al principi va circular com a còpia d'una editorial d'una discogràfica francesa, i després va venir Lluís Llach, Quico Pi de la Serra, i Maria del Mar Bonet i Ovidi Montllor, que van gravar discos allà. Maria del Mar i Ovidi va ser el mateix dia, de fet.
0: Van actuar junts o un darrere de l'altre?
1: Un darrere l'altre.
0: Sí. En sessions matinals.
1: Que... Exacte, feien matiner, que això es feia, es veu, en aquelles èpoques, del 75, i van actuar un darrere l'altre. Ovidi Montllor, que anava amb el Tot i Soler, i la Maria del Mar, que anava amb el seu grup, i hi havia el Josep Maria Verdagí entre ells, i els germans Moraleda, que després van anar amb el Serrat.
0: Sí.
1: En fi, sí.
0: Això va ser el 27 d'abril de 1975.
1: Exacte, sí.
0: Encara que... li faltaven quatre dies.
1: Clar, clar, clar.
0: A en Paquito.
1: Exactament.
0: Per deixar aquest món.
1: Faltaven uns mesos,
0: Franco.
1: Sí. Però bé, ella sempre diu que ja s'alvirava el canvi, no? Perquè un any abans hi havia hagut la revolució dels clavells a Portugal. I semblava que allò ja marcava una tendència. Se sabia que allò que en deien el fet biològic, no? La mort de Franco, no trigaria molt, no? I així va ser.
0: O sigui, ara que dius la revolució dels clavells, que crec que allà va estrenar o va... tocar de les primeres vegades Abril.
1: Exacte. A l'Olímpia va estrenar una cançó que es diu Abril i que està inspirada per la Revolució dels Clavells i per José Afonso, l'autor de la cançó Gràndola Vila Morena, que va ser l'himne de la Revolució dels Clavells.
0: La podem escoltar?
1: Sí. Com?

0: Clar, jo m'estic posant a la pell d'un senyor o una senyora de París que se'n va al concert aquest i sent la Maria del Mar i sent el català en aquella època, en aquell context. Jo suposo que hi havia també molta militància, com a públic, vull dir, anem a fer costat a aquesta gent, no?
1: Clar, també pensem que en aquella època hi havia catalans.
0: Perquè, clar, no crec que la difusió dels discos catalans a França fos... No crec que sonessin a les ràdios d'allà...
1: Sí, era força diferent que ara, però vaja, sí, hi havia comunitat catalana que vivia allà, exiliats, però també es va crear un públic una mica, també per la nova cançó, i Lluís Llach, per exemple, va estar molts anys també actuant a França i la francofonia formava part del seu món, i hi havia un cert públic també cultivat, intel·lectual, no? I una mica també progressista, segurament, no? Amb unes tendències polítiques determinades, no? Que va estar atent a aquests concerts.
0: Lluís Llach va fer el bandoler, crec, allà en directe?
1: Lluís Llach, sí, bé, està en el disc en directe de l'Olímpia de Lluís Llach.
2: El bandoler.
0: Mítol.

0: Li hauríeu d'haver vist la cara a la Clàudia. És molt, molt versàtil, en Lluís Jacob, és molt, molt versàtil. Però sobretot ho deies abans, si hi ha un disc que tothom associa amb l'Olímpia, jo crec que fins i tot va inspirar una obra de teatre de la Carlota Subirós, que va estrenar al Lliure no fa gaire, és en Paco Ibáñez.
1: Sí, sí, és un disc totalment mític. I és un d'aquests discos també on el públic també és molt important. En aquests discos ho era molt important, es nota la vibració de la sala, no? L'eufòria, els parlaments emocionats, amb aquell francès una mica... No? Bé, el Paco segurament era dels que el parlava millor, perquè va estar molts anys vivint, vivint a França. Eh? Fins als 90 que es va desplaçar a Barcelona ja, i ens el van quedar a Catalunya. Però sí, eren unes gravacions amb molta càrrega emocional i política.
0: Sí, i amb una... Y en una vigencia sorprenent, ¿eh? Escolteu el gal a galopar.
2: Hasta enterrarlos en el mar.

0: galopar.
1: No sé vosaltres, jo pell absolutament de pollastre.
2: No, no, l'energia amb què en rasca les cordes, sí, no? Sí, sí. I bé, el text d'Alberti, en aquest cas, en fi, impressionant.
1: Molt bé. Doncs una sala... Com és l'Olímpia, per cert? Sempre m'he preguntat, no?
2: S'ha de dir que no és un teatre d'aquests que diguis icònic, allò, no? De, ni modernista, ni cap cosa d'aquestes.
1: No. O sigui, no és bonic.
2: No, bueno, té la seva aura, perquè sabem que és l'Olímpia, no? I és bastant fosc, té un aire més de cinema que de teatre clàssic, diguem-ne, no?
1: I els esperits de quins artistes corren per allà tot el segle XX?
2: Clar, és una sala que es va inaugurar a finals del segle XIX, 1893, i per allà, bueno, tots els grans de la chanson, no? De la cançó d'autor francesa, Jules Crecot, Bàrbara, Brassens, Leo Ferrer, Brel, tots aquests van passar per allà, no? Però també els Beatles, també els Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, o sigui, en els seus primers temps, clar, anys 60, primers 70.
1: I Madonna, que deies abans.
2: Exacte.
3: I Julio Iglesias.
2: I Julio Iglesias, també una vegada també va fer un concert. És que hi ha artistes que ja estan molt amunt que a vegades trien un lloc d'aquests icònics, no? I saben que això ens agrada també als periodistes, o li agrada a tothom, no? A l'Olímpia, no? Va allà, no? I és com un senyal de prestigi.
1: Hòstia. O sigui, hem posat Paco Ibáñez i al costat Julio Iglesias, eh?
2: Sí, ja és provocador, eh?
1: Són dues forces gravitacionals, aquí.
2: Jo crec que el Paco discreparia, del nostre sentit de l'humor.
3: Sí, sí, gràcies.
1: I tornant a Maria del Mar Bonet. Jo no sé si cal situar-la. També és provocador, això, eh? Però bé, ella està plenament en actiu, no fa gaire ens acompanyava aquí presentant el seu últim disc.
2: Exacte. L'aigua no cansa, sí, perquè, clar, ella l'any passat va reeditar l'Olímpia, perquè va fer una reedició molt, molt bonica, a més, en CD, amb vinil, amb tons daurats, amb tot el registre polit.
1: Sense discursos.
2: Sense discursos, perquè va dir que eren horrorosos els seus parlaments en francès.
1: Pel francès, no? Pel que deia, clar, no?
2: Clar, perquè ella és molt exigent amb tot, i llavors considerava que el seu francès no estava a l'alçada i es va carregar els comentaris, i ja està.
1: I també va incorporar alguna cançó, crec, que no estava en la gravació original.
2: Hi ha alguna cançó també que no estava... Bueno, Què valen aquesta gent concretament, no estava en el disc original.
1: Sí, un dels seus himnes.
2: I de fet, clar, d'ençà els darrers 10-15 anys és una cançó que s'ha convertit en la més famosa, ja en diferència. Abans no ho era tant, no? Però amb el temps, clar, s'ha adoptat a manifestacions, amb causes actuals... Però, a més a més, de la reedició, a més aquest any ha tret un disc nou.
1: D'això volia parlar, perquè estem sentint una de les cançons de l'àlbum nou, Saigonó. Està dedicada a les víctimes de l'Ana de València, però també parla dels feminicidis.
2: Sí, parla dels polítics incompetents o una cosa així, sí. I també de les dones que moren i tal. La veritat és que la Maria del Mar se l'identifica molt... Maria del Mar Bonet, perdoneu-me la familiaritat, se l'identifica molt amb la cançó política i hi ha una part de la seva obra que té a veure amb això, però la major part de la seva obra no és tan política, és més poètica. Parla de sentiments, parla de moltes coses, no? Però és veritat que també n'hi ha algunes que sí, d'aquest disc nou, la política per excel·lència és aquesta, Saigonó, es titula.
1: I la influència d'ella en molts artistes d'ara, joves, eh?
2: Exacte, en els darrers temps, sense ella haver-ho proposat, plantejat gaire o provocat o causat, han anat apareixent veus que la reivindiquen, que la citen, que canten temes d'ella, a Mallorca, Maria Hein...
1: Maria Hein, va, a l'anar.

0: sobre mi. Jo crec que el punt d'inflexió és Manel, no?
1: Manel, exacte, van agafar una part de l'Anà i la van ficar dintre de la seva cançó Per la bona gent, això el 2019 ja.
0: Ens va explotar el cap a molts, eh? Vull dir, va ser jo
1: molt
0: no trencador. I
1: molt
0: ostres,
1: trencador.
0: A mi em va tocar.
1: Clar, perquè la cançó té una textura molt electrònica, està lluny del llenguatge de Maria del Mar Bonet i allà de cop apareix la seva veu amb molta força, no? I dona sentit al relat de la cançó, no?
0: No, i que queda molt bé, allà.
1: Sí, sí, sí.
0: Tenia
1: sí,
0: també crec, el seu punt de risc
1: que
0: i quedava perfectament ensemblat.
2: I sí. Amb ella li va agradar? Tu n'has parlat? Allò...
1: Sí, tant, que en vam parlar. Sí, sí, sí. I al principi tot això del sample a ella li agafava una mica lluny perquè no forma part del seu món, però de fet jo vaig tenir converses amb ella per parlar de tot això del sample, el que és, que també és una forma de creativitat i que dona lloc a una obra nova que ve de la cultura del hip-hop, del rap, etc. I bé, no? Tot va anar, tot
0: sí,
1: va anar bé.
0: Sí, ho acaba abraçant, ella.
1: Sí, després sí. Ella també ha vist que gràcies a aquesta adaptació, per dir-ne així, la cançó va arribar a un públic també refrescat, no? Més jove d'aquests últims anys.
0: Doncs això, demà estaràs a París per seguir aquest concert tan especial, el retorn a l'Olímpia 51 anys després. Però escolta, suposo que aprofitaràs el viatge, no? Que vaig veure que en un dels concerts va tenir una patacada, pobra, va, sí, es va entrebancar, va caure, però res. Bueno, clar, tothom, ai, com,
1: clar,
0: com perquè... hagi tingut una altra recaiguda de l'oceà.
1: Com...
0: No, es va aixecar i va continuar i va poder acabar el recital, que està sent tot un èxit, per cert, eh?
1: Sí, no, clar, és que això és la barbaritat. Clar, aquí, com a Espanya s'està parlant molt de Shakira a Madrid, que són 12-13 al final, són concerts.
0: Sí.
1: Bé, doncs un equivalent a França és Céline Dion a París, que està fent 16 concerts a un lloc de 30.000 persones i en farà 10 més l'any que ve, una residència única a Europa.
0: Uau.
1: És el seu retorn èpic als escenaris després d'una malaltia rara que ha tingut i que la continua tenint, de fet.
0: Una mica un miracle, que hagi pogut tornar a aquell nivell vocal.
1: Sí.
0: Jo no les tenia totes.
1: Ja va fer aquella actuació als Jocs Olímpics de París fa un parell d'anys, allò va ser una mica l'avís, no?, del que podia venir i allà està, no? I bé, la veritat és que jo no, és una figura que mai l'he seguit molt de prop, vaig a dir musicalment, artísticament, la Céline Dion.
0: Com l'opera, Jordi?
1: Però,
0: no passa res. No
1: però
0: passa res.
1: Els periodistes i crítics musicals, això del FOMO també ens arriba, i jo ara mateix no tinc previst arribar a anar-hi, però m'agradaria ser i veure aquest fenomen de Céline Dion.
0: Sí, jo també.
1: I a més in situ, no? En el lloc...
0: Sí. Passa que ens han quedat poques entrades, si no cap.
1: Ha estat totalment sold out.
0: Que sí?
1: Sí.
0: Jordi Benxoto, doncs, bon voyage.
1: Merci beaucoup.
0: Que vagi bé el viatge. Doncs ho deixem aquí, demà més Tot és comèdia, com... Dissabtes i diumenges, d'una a dues.
2: Sempre.
0: Ja ho sabeu, Cadena Ser, Ser Catalunya, es podeu recuperar la nostra aplicació de la Cadena Ser i el web. Fins demà, Clàudia.
2: Ens veiem.
0: El control, Lluís Colomer, que vagi molt bé. Us deixem amb l'hora 14. Deixem alegria. Adéu.

0: Quan un diagnòstic no pot esperar, hi ha un nom de referència a Lleida. Centre Mèdic Alomar.
1: Totes les proves diagnòstiques en un sol centre. Servei d'imatge molecular amb PET, TAC i gamma càmera.
0: I circuit especialitzat per a la dona. Centre Mèdic Alomar.
1: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Julián, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
3: Avinguda de l'Estudi General 15, Lleida.
4: Escolta, et passa això de que hi sents, però no ho acabes d'entendre tot?
5: Sobretot quan hi ha soroll.
4: Doncs jo estava igual, i al final em van recomanar Miró Centre Auditiu.
5: I què tal?
4: Ramon i Marian m'han atès fantàsticament. Em van escoltar amb calma, m'ho van explicar clar i vaig decidir tranquil. Miró Centre Auditiu, a Lleida. Escull el camí, t'acompanyem.
6: Completa dissabtes o diumenges, o fer la primera part dijous i la segona divendres.
7: De què va la teva història?
8: De mi, dels meus amics, dels homes que he estimat i dels que he perdut.
6: Ambientada a Nova York, en temps de les eleccions presidencials del 2016, 3 dècades després de l'esclat de l'epidèmia de la sida, l'obra presenta històries interconnectades entre homes homosexuals de diverses edats i classes socials. Reflexiona sobre la memòria, l'amor, la pèrdua i el llegat que deixen les generacions anteriors. A partir del 14 de novembre, al Teatre Lliure, L'herència, que també es pot llegir, publicada per Coma Negra i traduïda per Joan Sallent.
9: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
10: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
11: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Almudena Lopesino.
12: Hola, buenas tardes. Quedan 50 días para las elecciones generales del 29 de noviembre. El primer fin de semana de precampaña ya ha empezado y lo ha hecho así.
13: Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España, para llevar a ley lo que siente la gente.
14: Vamos a competir, vamos a gobernar y vamos a ganar. Vamos a ganar y después gobernar.
12: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el presidente del gobierno desde Dos Hermanas en Sevilla y el líder del Partido Popular en Madrid. Discurso de Sánchez centradísimo en la vivienda, recordando a la fallecida Mari Carmen, la anciana de 87 años desahuciada de su casa y que murió en un hospital. Guillermo Lerma, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. La causa social de la vivienda lleva el nombre de Mari Carmen, ha dicho Sánchez, que ante 5.000 personas aquí en la localidad sevillana de Dos Hermanas se ha comprometido a honrar su lucha y a que el próximo Parlamento que salga de las urnas con una mayoría progresista pronosticado refuerce el decreto que tumbaron PP y Junts en el Congreso y que provocó el adelanto electoral.
13: Desde Dos Hermanas, desde Andalucía, decir lo siguiente, este es mi compromiso, que la política de vivienda no tiene fecha de caducidad y que el próximo Parlamento con una amplia mayoría progresista y un gobierno progresista reforzará y mantendrá ese Real Decreto Ley de Vivienda que protege a los pequeños propietarios y protege también a los inquilinos frente a la especulación.
15: Sánchez, que ha presentado a la derecha como una amenaza a los derechos sociales y al mantenimiento de los servicios públicos.
12: ¿Y qué ha hecho Feijóo? Pues eludir el motivo por el que se han adelantado las elecciones. Ni una sola mención, ni una, a la vivienda en 21 minutos y 4 segundos de discurso. David Junquera, adelante.
16: Sí, poco se ha mojado Feijóo en este primer mitin de precampaña y eso que jugaba con todo a favor, con medio partido metido en IFEMA, incluidos Aznar y Rajoy. El presidente del PP ha evitado hablar de vivienda, de protestas, de Mari Carmen o del voto por correo, esquivando todos los ítems que están marcando esta precampaña. Ha optado por un discurso bastante genérico que podemos resumir con este alegato final.
14: Tres palabras: orden, seguridad, prosperidad y una decisión: servir y defender a España. Muchas gracias.
16: Feijóo, que ha atizado al gobierno por su corrupción y poco más, lo que no se ha atrevido o no ha querido decir él, lo han dicho Almeida y sobre todo Ayuso Almudena.
12: Pues es que antes de Feijóo ha intervenido precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid. Escuchen lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso sobre las personas que están acampadas en Sol, reclamando pacíficamente su derecho constitucional a tener un techo bajo el que vivir.
17: A la delegación de gobierno solo le quiero dejar un recado. Quiero saber Si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas pro-palestinos gestionando esa acampada, porque sobre sus hombros va a recaer todo lo que suceda, que lo sepa.
12: Ayuso acusando sin ningún fundamento de terroristas a estas personas que luchan por sus derechos, mintiendo cuando habla de caos, de delincuencia. No ha habido ni un solo incidente en la acampada, que hoy cumple 2 semanas. A las 2:30 estaremos en estas acampadas, por supuesto en la de Sol, donde las únicas intervenciones de la policía han sido para evitar que grupos de extrema derecha atacasen a quienes pacíficamente exigen una vivienda digna en Cataluña.
18: Si él decide ser candidat per Esquerra Republicana, és legítim i nosaltres trobarem les maneres de col·laborar.
12: És Gerardo Pisarello, de los Comuns, formación integrada en el Frente Amplio, vuelve a tender la mano a Gabriel Rufián, como ya hizo ayer Ada Colau, para que se una al proyecto de izquierdas. Rufián, que por cierto todavía negocia con Esquerra si será o no candidato a las generales. Ahí medio lo ampliamos. Y este que habla es Donald Trump.
19: The oil deal with Russia. That is a big deal.
12: Celebrando el acuerdo con Putin que liberará millones de barriles de diésel en un momento en el que los precios están disparados en los mercados mundiales. Lo hace a un mes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y justo cuando Rusia está incrementando los ataques contra Ucrania. Juan Márquez.
20: Acabamos de conocer que al menos 15 civiles ucranianos, incluyendo 3 niños, han muerto en Zaporilla debido a un bombardeo ruso, apenas horas después del anuncio del acuerdo. Cuando Zelensky ha criticado a Trump por pactar a sus espaldas, el mandatario estadounidense se ha encogido de hombros. Se identifica todavía como un aliado fuerte de Ucrania, pero justifica el trato como una posible bajada de los precios de la gasolina. Rusia ha prometido 300.000 barriles anuales de diésel a Estados Unidos con este acuerdo.
11: Hora 14. Almudena Lopesino.
12: Y en la redacción de informativos, atentos a las carreteras porque ha empezado un fin de semana largo por la fiesta nacional del 12 de octubre, que será el lunes. Adrián del Pozo, buenas tardes.
21: Buenas tardes. Con más de 5.700.000 desplazamientos previstos por carretera. A esta hora, tráfico lento en la salida de Madrid en la A1, la A2, la A3, la A5 y la A6. También en la A2 de entrada a Barcelona, la A4 de entrada a Cádiz, la A6 de entrada a Madrid y la A7 en Marbella.
12: Y lo mejor es que el tiempo, Adri, acompaña, aunque se espera que llueva en puntos de Canarias.
21: Especialmente en Lanzarote, donde hay aviso amarillo, pero como dice, sol en general en casi toda España, excepto en el Cantábrico, donde puede lloviznar también en Ceuta o en Melilla. Las temperaturas suben ligeramente en todo el país, salvo el sur de Andalucía. Termómetros a esta hora entre los 19 y los 27 grados.
12: Y de la información del deporte, sigue la Liga después del parón de selecciones. Alejandro Gallego, buenas tardes.
22: Buenas tardes, y lo hace desde ahora mismo con el Rayo Vallecano Athletic Club, que se juega ya en Vallecas a las 4:15, turno del Deportivo Alavés Atlético de Madrid, 6:30, Fútbol Club Barcelona Getafe, y a las 9 cierra la jornada el Real Madrid Villarreal.
12: Con Emilio Escribano y Alberto Valles en el control de sonido, Belu Jiménez en la producción, empieza Hora 14. Son las 2:06, la 1:06 en Canarias.
11: Hora 14, Cataluña. Gemma Lagrí.
23: Bona tarda. Compte enrere per les eleccions del 29 de novembre amb la incertesa de saber qui encapçalarà les llistes d'Esquerra Republicana i Front Ampli.
24: Nosaltres estem convençuts que farem una gran llista, una llista que connecta amb cada racó del nostre país.
18: Si ell decideix ser candidat per Esquerra Republicana, és legítim. Ara bé, si ell està pensant que té sentit, no, formar part d'un Front Ampli amb forces d'àmbit estatal, nosaltres creiem que és important que ho digui, que és important que ho plantegi, pues nosaltres el convidem a que faci aquest pas.
23: El termini per presentar avals a Esquerra acaba demà a la tarda, mentre Gabriel Rufián manté el silenci i els comuns li estenen la mà perquè el portaveu dels republicans s'assumi al front d'Esquerres. Avui que també la CUP ha de decidir si es presenta o no a les eleccions generals. De seguida, l'última hora de les negociacions. Cap de setmana de precampanya i d'operació sortida. A aquesta hora, gairebé 550.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Mentrestant, els trens...
25: Moltes vegades tots ho fem tirant una moneda a l'aire. M'espero o no m'espero? Veus la gent que dius, és que tinc por de marxar, i veus que la gent surt de l'estació mirant enrere per si el veu en una cantonada i ha d'apretar a córrer.
23: Una setmana després d'un nou caos a Rodalies, els usuaris asseguren que estan esgotats i reclamen al govern que faci un pensament. Els sindicats pel dret a l'habitatge assenyalen l'11 de novembre com la data d'una nova gran mobilització.
26: Tenim clar és que el dret a l'habitatge s'ha d'imposar.
0: s'ha d'imposar a la força, amb sindicats i organitzacions de classe, amb un moviment de treballadors fort i independent del seu circ parlamentari.
23: 15.000 persones segons els organitzadors i 3.000 segons la Guàrdia Urbana han tornat a sortir al carrer per reclamar solucions urgents. Avui què és? Avui sí, l'últim concert d'Oques Grasses. El grup d'Osona s'acomiada dels escenaris omplint per última vegada l'Estadi Olímpic de Barcelona després de 4 dies consecutius amb totes les entrades esgotades. Això el mateix dia que torna el Barça de Hansi Flick, que s'enfrontarà al Getafe aquesta tarda al Camp Nou.
1: Valoro molt també, m'agrada molt quan veig la selecció espanyola, el seu rendiment i el que fa també De La Fuente.
23: Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què també repassarem l'agenda cultural del cap de setmana amb en Lluís Colomer, el control. Escolteu l'Hora 14.
10: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
23: Primer cap de setmana de precampanya electoral a Catalunya. Els partits ja han posat la maquinària en marxa de cara a les eleccions del 29 de novembre. Laura Pons, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Gemma.
23: Les formacions d'esquerres estan enllestint les candidatures, tot i que encara a dia d'avui hi ha incerteses. Laura, s'ha de decidir què passa amb Ada Colau, Gabriel Rufián i la CUP.
2: Sí, està tot obert encara, però aquest cap de setmana s'haurien d'anar esfumant els dubtes a Esquerra, per exemple, perquè demà a les 6 de la tarda acaba el termini per presentar els avals i les candidatures de cara a aquestes eleccions generals.
23: Com estarà mateix la negociació? Què demana Rufián i què diuen a la direcció?
2: A veure, les condicions que posa Rufián passen per tenir gent de la seva confiança al grup parlamentari a Madrid, perquè la legislatura, ho sabeu, va ser convulsa dins del partit i Gabriel Rufián només es porta bé amb 5 dels 7 diputats. Per això, ara el porta veu dels republicans demana fer una llista amb diputats que siguin propers a ells, a banda de també tenir més pes en el partit quan s'hagin de prendre decisions estratègiques. Ara mateix, les negociacions segueixen obertes, però fons del partit, fons de la direcció, asseguren a SER que són optimistes. La direcció creu que s'arribarà a bon port. Fons properes a Junqueras veuen el got mig ple i creuen que Rufián acabarà sent el líder dels republicans a Madrid. Això és el que diuen des de la direcció, des de l'entorn de Rufián. Demanen paciència, no donen pistes del que acabarà decidint a Rufián i es remeten demà a les 6 de la tarda per conèixer el desenllaç.
23: Avui que hem sabut que els republicans i EH Bildu han reeditat la coalició al Senat de cara a les eleccions.
2: Sí, es repeteix la fórmula del 2023 i els dos partits aposten per acumular forces per combatre, diuen, el bloc reaccionari. Això, per tant, es pot llegir com una aproximació del que demana Rufián, que és unir les esquerres, en aquest cas, però, al Senat i no al Congrés, que és el que ja s'havia fet en les passades eleccions.
23: Tot això a Esquerra. Mentrestant, els comuns pressionen perquè Rufián faci el pas al Front Ampli.
2: Sí, tot i que Colau s'ha mostrat disposada a liderar aquest front d'esquerres, sí. Tot i que encara és cert, Gemma, que no s'ha oficialitzat l'entesa entre les formacions d'aquest Front Ampli, els comuns volen sumar-hi més veus com la de Gabriel Rufián.
18: Si ell decideix ser candidat per Esquerra Republicana, és legítim i nosaltres trobarem les maneres de col·laborar, com col·laborem amb EH Bildu, amb el BNG i amb totes les forces d'esquerra de l'Estat. Ara bé, si ell està pensant que té sentit, no, formar part d'un front ampli amb forces d'àmbit estatal, nosaltres creiem que és important que ho digui, que és important que ho plantegi, doncs nosaltres el convidem a que faci aquest pas.
2: És Gerardo Pisarello, el candidat dels Comuns per Barcelona, qui diu que la llista del Front Ampli no ha de ser una qüestió de cadires i recorda que diversos partits, com Mas Madrid, ja han proposat que l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, sigui la candidata presidenciable.
23: I la CUP avui decideix si es presenta a les generals.
2: Sí, hi ha reunió de la Mesa Nacional del Partit, la formació anticapitalista valora les possibilitats d'obtenir representació al Congrés i hi ha debat intern perquè l'any 2023 es van presentar però van quedar fora de la cambra baixa i és la tercera vegada, per tant, que la CUP valora presentar-se a les eleccions espanyoles. De moment, Gemma, l'assemblea segueix en marxa.
3: Gent sense casa i casa sense gent. Gent sense casa i casa sense
23: 15.000 persones segons el sindicat de llogateres, 3.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han tornat a manifestar a Barcelona pel dret a l'habitatge i en record de la Mari Carmen i l'Olga. Sota el lema "El negoci de l'habitatge mata", els manifestants han fet una crida a la vaga general de l'11 de novembre.
2: Sí, milers de persones van omplir ahir al vespre a la plaça Universitat de Barcelona per reclamar mesures urgents davant de la crisi de l'habitatge. La marxa, convocada per diversos sindicats d'habitatge, la va encapçalar una gran pancarta que animava a participar a la vaga general convocada pel Sindicat de Llogateres i també altres organitzacions l'11 de novembre. Carmar Carazo n'és la portaveu.
4: És per això que els 33 dies que tenim per davant són crucials. Evidentment, des dels sindicats estarem empenyent, però ens hem de conjurar que cada una de nosaltres farà tot el possible perquè aquesta vaga sigui un èxit.
2: Coincidint amb la protesta, estudiants organitzats de la Universitat de Barcelona van inaugurar la Casa de la Vaga a l'edifici històric, un espai de trobada i organització des d'on es prepararà durant el mes vinent la vaga general, una vaga que els sindicats plantegen com la següent gran cita de la mobilització.
23: Els que continuen, de fet, mobilitzats són els acampats en defensa de l'habitatge que fa més de 10 dies que dormen a la plaça Catalunya i seran com a mínim fins al dia de la vaga general, que serà l'11 de novembre, com dèiem. I encara en matèria d'habitatge, Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%. És la proposta del govern socialista que s'haurà d'aprovar, Laura, al ple del desembre.
2: I que per ara s'ha aprovat a la Comissió d'Economia amb els vots del PSC, Barcelona en Comú, Esquerra i amb l'abstenció de Junts. La proposta del govern municipal, del govern de Jaume Collboni, contempla apujar l'IBI entre un 50 i un 150% als habitatges d'ús turístic a partir de l'1 de gener de l'any que ve, a partir de l'1 de gener del 2027, una mesura que s'haurà d'aprovar definitivament al ple del mes de desembre després del període d'al·legacions. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia.
5: Aquesta és una mesura plenament justificada, on veiem clarament que es tendeix a la concentració de llicències, és a dir, el 60% de les llicències són de gent que tenen més de sis autoritzacions.
2: Segons les dades de l'Ajuntament, a Barcelona hi ha 10.600 llicències actives de pisos turístics.
23: Hora 14 i 14 minuts. Un nou robatori de cable ha obligat a circular per via única els trens de l'R11, l'R8, l'R2 i l'R2 Nord aquest matí entre Mollet-Sant Fost i Montmeló, tot plegat després d'una nova setmana caòtica a Rodalies pels efectes d'un nou temporal. Els usuaris de la xarxa titllen la situació d'esgotadora i reclamen més informació.
2: Les pluges del cap de setmana passat van obligar a suspendre la circulació de tots els trens dissabte al vespre i des d'aquell moment diverses incidències i una nova plantada dels maquinistes han afectat el servei de Rodalies, que s'ha anat recuperant progressivament aquests dies, aquesta setmana. Els usuaris diuen que estan esgotats i lamenten que la situació no millori.
6: És una setmana més que dramàtica, esgotadora per la gent. O sigui, que realment no et queden forces, que quedi clar que la gent que està agafant el tren és perquè no li queda un altre.
2: És Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, en declaracions a Ser Catalunya, qui també s'ha mostrat molt crítica amb la manca d'informació tant a les estacions com a les andanes.
6: Tu vas a les estacions i ells no saben d'on surt l'autobús que va a Salou perquè no surt un tren. Digueu-me, mira, doncs tens un autobús, tu pots mirar, tens un autobús d'aquí una hora i pots marxar. O que simplement una cosa tan simple que hem dit, que ens diguin per quan van les incidències.
2: Gómez ha recordat que ja hi ha més de 120.000 persones que s'informen de les incidències a la xarxa ferroviària de Rodalies a través de l'aplicació Transporta'm, impulsada des de Dignitat a les Vies.
23: I més enllà dels trens, aquest és cap de setmana d'operació sortida pel pont del 12 d'octubre. La previsió és que gairebé 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona fins aquest migdia. Saludem la Laia Batet des del RAC. Laia, quina és la situació a aquesta hora? Bona tarda.
7: Bona tarda. A aquesta hora les principals complicacions de trànsit es centren a la C-16 en direcció Puigcerdà, on hi ha 11 quilòmetres de retencions intermitents des de Berga. També hem tingut complicacions al llarg del matí a la C-17, amb fins a 9 quilòmetres de cues per obres en direcció Vic, però ara les retencions s'han reduït fins als 2 quilòmetres a Tagamanent. Pel que fa a la P-7, hi ha 3 quilòmetres i mig de retencions entre Parets i Montornès del Vallès cap a Girona, i a la C-14, un camió bolcat a l'altura d'Oliola continua obligant a donar pas alternatiu. A l'entorn de Barcelona hi ha 3 quilòmetres i mig de cues a la Ronda de Dalt i 1 quilòmetre i mig a la Ronda Litoral, totes dues cap al nus de la Trinitat. I també hi ha gairebé 3 quilòmetres de retencions a la C-58 en el mateix sentit. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
23: Gràcies, Laia. Són les 2:17 de la tarda. Les protestes dels docents ja afecten les pràctiques dels futurs mestres.
8: Encara no ens han dit si podrem o no podrem fer pràctiques, ni si els centres ens accepten o no ens accepten.
9: Em trobo amb la incertesa i la inquietud de si en unes setmanes.
23: Les universitats de Girona i Lleida reconeixen que la negativa d'algunes escoles a acollir estudiants en pràctiques està dificultant-ne la incorporació als centres. A Girona, els estudiants afectats són un 20% dels matriculats, Soledad Domínguez.
13: Segons les dades facilitades per la Universitat de Girona Ser Catalunya, un 15% dels estudiants dels tres itineraris dels graus de mestre, infantil, primària i doble grau, han hagut de ser reubicats en centres educatius diferents dels inicialment previstos. Pel que fa als cursos de segon a cinquè, el percentatge d'estudiants que han hagut de canviar de centre és del 27%, ja que algunes escoles, com a mesura de pressió al departament, han decidit que no accepten estudiants en pràctiques. És el cas de la Judit.
14: Això és un problema per mi perquè queda només un mes per començar i encara no sé a quina escola aniré ni si m'acceptaran en la primera opció que vaig posar o si finalment m'hauré d'anar encara més lluny.
13: I també de l'ONA, que lamenta que encara no sap a quin centre podrà fer les seves pràctiques curriculars.
15: La universitat ens ha fet arribar un comunicat explicant que com a conseqüència de les vagues hi ha centres que no accepten alumnes en pràctiques. Aquest fet ens genera molta incertesa perquè mentre no coneguem el centre que ens tocarà, no podem organitzar-nos ni saber com compaginarem les pràctiques amb la feina i la nostra vida personal.
13: En el cas de Lleida, tot i que la universitat reconeix que s'ha reduït el nombre de places de pràctiques als centres escolars, no concreta quants alumnes dels seus s'han vist afectats. Malgrat aquesta reducció, la universitat assegura que està treballant amb el Departament d'Educació i també amb la Conselleria d'Universitats per garantir que cap estudiant es quedarà sense poder fer les seves pràctiques.
23: Publicitat i tornem.
16: Cadena SER.

0: es quedarà sense poder fer les seves pràctiques.
1: Publicitat i tornem.
2: Cadena SER.
3: ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa?
4: I això, bueno, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
3: No puedo leer ni escribir.
2: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
5: Posa't a caminar.
2: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Nuestro mundo cambia sus reglas. Geopolítica, economía, democracia. Los desafíos globales se analizan en Wall in Progress. El 2 y 3 de noviembre en Barcelona, líderes y expertos debaten el futuro que ya estamos construyendo. Regístrate en wallinprogress.es. Impulsado por Grupo Prisa, El País y la SER, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.
1: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
2: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
1: Entradesauditori.cat.
3: Hora 14, amb Gemma Alegrí.
4: 9 minuts, seran 2:45 de la tarda. Avui, abans de l'agenda cultural, una previsió destacadíssima a l'Estadi Olímpic. Fa molts dies que en parlem, però és que avui és l'últim concert, ara sí, l'últim, d'Oques Grasses, el comiat definitiu dels usonencs dels escenaris, Àlex Ochoa.
5: Quart i últim concert d'Oques Grasses aquesta nit a l'Estadi Olímpic. Tot i que les pluges d'inici de setmana han posat en risc fins a última hora algun dels espectacles, obligant fins i tot a moure'l del dilluns a dijous, les més de 200.000 persones amb entrada hauran pogut dir adéu als usonencs. Una mica menys de dues hores de concert que repassen els èxits del grup a l'alçada de les grans produccions. Pirotècnia, pantalles gegants i fins i tot dos escenaris diferents. El gran i un de més petit per representar-hi les cançons més tendres i crear un clima més íntim entre tanta gentada. Sense col·laboracions, sense gaire intervencions, nits de música, festa i alguna llàgrima que tanquen avui una història d'amor entre Oques Grasses i una generació sencera. I és que vam començar per amor i marxem per amor, deia Josep Montero en un dels espectacles d'aquesta setmana. Avui s'omplirà per quarta nit consecutiva a l'Estadi Olímpic i es culminarà l'adeu al grup que, a partir de demà, ja serà història.
4: Gràcies, Àlex. Continuem amb tu per saber què més podem fer aquest cap de setmana amb també la Cristina Artacho, la Maricel Benavarre i la Marta Altimir.
5: A Barcelona, aquest cap de setmana.
6: No debemos temerle a la muerte.
5: En marxa ja la 59a edició del Festival de Sitges, que oferirà prop de 450 projeccions entre pel·lícules, curts i sèries fins al 18 d'octubre. Carlota Pereda va donar el tret de sortir del certamen amb la seva producció Found Alive.
7: És un honor que el festival quiera, bueno, unir-me un poco a su historia de esta manera, ¿no? Para mí es lo agradeceré siempre y es un honor.
5: A part de la programació a les pantalles, aquesta tarda tindrà lloc el ja famós Zombie World pels carrers de la ciutat i demà entregarà el gran premi honorífic a Peter Jackson. I si preferiu el teatre...
8: Bons i dolents, una comèdia sense filtres.
9: Fa ganes.
5: Bons i dolents, la nova comèdia de Joel Joan al Teatre Comtal, doble sessió aquesta tarda i demà a les 6 l'última de la setmana, amb entrades disponibles encara a les 3 franges. I aquesta nit a Santa Maria de Palautordera...
10: L'olor del cafè dels matins quan em llevo amb tu.
5: Estan de festa major i a partir de 11:45 els Catarres tocaran precedits pel correfoc en un dels últims concerts de la seva gira Sense Drama.
11: A Tarragona. Aquesta tarda la primera edició del Festival d'Arts Escèniques Enfilades. Una de les propostes és AUCA. Inspirat en la simbologia popular catalana, l'espectacle fusiona escultura i dansa. Blanca Sant Miguel és ballarina i la directora de la peça.
12: És molt fàcil perquè de seguida trobes inspiració en el gest, en les formes que apareixen en les escultures, no? El fet també d'esculpir el cos, igual que esculpeixes el fang, quan m'estic movent, aquesta era una idea molt recurrent de la peça.
11: També aquest vespre, en el marc del Festival Sona Flamenc, concert de les Migues. Presenten el seu últim disc Flamenques, on tornen a l'origen més tradicional del gènere, mantenint la frescor, la personalitat i l'empoderament que les caracteritzen.

0: caracteritza? I al Cuber estan immersos en la Fira de Bandolers. Un dels actes destacats són les nits de concerts i demà de nit serà la bomba perquè hi actuarà King Africa.
1: Una batucada amenitzarà la rua que es farà diumenge a Isona dins de la Fira del Bolet amb exposició micològica, tas de vins i cerveses i també bolets durant tot el cap de setmana. Aquest també és el cap de setmana de les Jornades del Patrimoni. Entre els centenars d'opcions, visita guiada a la Seu Vella diumenge a les 11 del matí per descobrir les llegendes que s'amaguen sota les pedres de l'antiga Catedral de Lleida. I a Age, fins dilluns, nova edició del Festival d'Astronomia al Parc Astronòmic per descobrir els estels que millor es veuen des del Montsec en aquesta època de l'any, mentre a Torrefarrera... Concert solidari diumenge 11 d'octubre a les 7 de la tarda a la Sala Social a càrrec de Camerata Granados amb la interpretació de clàssics de pel·lícules com ara Star Wars. El que es recapti serà pel Banc dels Aliments.
2: Aquest cap de setmana a les comarques de Girona tenim un pla pels aficionats al còmic. Perquè comença el Girocòmic. La Fira del Còmic s'instal·la a la ciutat de Girona, al Palau Firal, amb 3 dies d'activitats com tallers, conferències o exposicions. També hi haurà un concurs de cosplay on els participants es disfressen, es maquillen i desfilen imitant el seu personatge preferit. I diumenge al matí hi haurà la Fira de la Cervesa a Platja d'Aro. A part de Tast i la punxada del primer barril, també hi haurà concerts de Palo Seco, Sound Systems i la Betty Orquestra. I durant la nit de diumenge al Lola Café, al barri Vell, hi fan la nit de karaoke fins a les 3 de la matinada. L'entrada és gratuïta i el micro està obert a tothom. I per acabar el cap de setmana, dilluns, hi ha la Fira del Bolet a Llagostera. Aquest any hi haurà, com sempre, el concurs de bolets i la novetat és una activitat que es diu Bolets en Família, on es fa una excursió per anar a buscar-ne.
3: Ens queden el temps i els esports. Començarem pels esports parlant de Joan Laporta, perquè el president del Barça ha carregat durament aquest matí contra el Real Madrid el dia que torna al futbol de clubs a Can Barça. Santi Ovalle, bona tarda.
4: Bona tarda, Joan Laporta. En un homenatge que li han fet l'Associació de Veterans de Sitges al camp de l'Aigua Dols, s'ha despatxat a gust contra el Real Madrid. Diu que és un club prepotent i que està contra tot i contra tots.
5: Ellos adoptan una actitud muy prepotente, muy soberbia, muy arrogante. Y esto, yo creo que ellos sabrán lo que hacen, pero les está creando una falta de credibilidad enorme.
4: Són les paraules de Joan Laporta, que ha confirmat que Rafinha podrà jugar el partit contra el Paris Saint-Germain de la setmana vinent i, això sí, que espera que la Lamine Yamal guanyi la pilota d'or.
3: Gràcies, Santi. Paraules de Laporta abans que el Barça rebi el Getafe al Camp Nou aquesta tarda. Nil Solà, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Gemma torna al futbol de clubs pel Barça. Torna amb un Barça-Getafe que jugarà avui a partir de 6:45 de la tarda a l'Spotify Camp Nou. Un partit on el Barça vol continuar amb l'excel·lent dinàmica amb la que ha començat aquesta Lliga de Primera Divisió. 7 partits, 7 victòries, 31 gols a favor i només 7 en contra. 5 punts de marge respecte a l'Atlético de Madrid, que és segon, i amb 6 de marge respecte al Real Madrid, que és quart. El rival, el Getafe, 12è amb 8 punts en 7 partits. Per cert, un partit en el qual avui no hi haurà Rafinha, que es perdrà el duel d'aquesta tarda contra el Getafe, i tampoc serà dimarts en el partit contra el Galatasaray. Qui substituirà Rafinha a l'11 titular serà Gabriel Jesús. De moment ha jugat 41 minuts amb el Barça i ha marcat 2 gols, per tant té 2 partits més, 2 cites més per reivindicar-se al futbolista brasiler. La porteria, Joan Garcia, encara no entrarà a la llista de convocats a Frenkie de Jong, però la resta, amb opcions de que hi hagi rotacions a l'11 i qui podria entrar fins i tot és Gavi, que ha estat aquestes setmanes sense anar amb la selecció. A 6:45, Barça-Getafe a l'Spotify Camp Nou.
3: Gràcies, Nil. Una hora abans, a l'antena de SER Catalunya, el que té jugat Barça, que començarà avui, aquesta tarda, a 6:45 de la tarda, i si voleu seguir el partit del Barça Carrusel Deportivo s'hi posaran a partir de les 3. Això després que l'Espanyol empatés ahir a 1 al camp del Màlaga amb un gol dels malaguenys al minut 93. Anem ara amb la previsió del temps.

0: del temps per un cap de setmana de pont per molts, de pont tranquil. Pel que fa a la meteorologia, Núria Seró, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. I així seguirà. Avui tindrem pocs núvols. Demà, si és veritat que a partir de mig matí comencen a arribar per l'oest núvols mitjans, alts, que fins i tot en algun moment podran deixar el cel cobert. A la tarda també arribaran a les comarques gironines. I dilluns tindrem molt sol, tot i que a la costa hi haurà núvols de tipus baix, especialment durant la primera meitat de la jornada. Avui han pujat les temperatures màximes i es mouran entre els 20 i 25 graus i també repetiran aquests valors tant demà com dilluns.
0: Gràcies, Núria. Arribem amb la previsió del temps a 2:15 de la tarda. Demà hi tornem a la mateixa hora. Que tingueu un molt bon dissabte.

0: podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.
1: Bona nit a tothom, sóc la Marina Fernández Torné, de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar cada dia en directe a l'antena de SER Catalunya de dilluns a divendres, de 7 a 12 del migdia, a les freqüències de SER Catalunya. I aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.
2: Rebobinem Aquí Catalunya.

0: Obrim ara, ja sí, una mica més tard que d'acostum, el racó de pensar amb el Miqui Puig, amb la Lorena Vázquez. Com esteu, estimats?
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: I ara us vull preguntar, vosaltres com m'heu viscut aquests dies, aquest cap de setmana passat i aquests dies d'alertes constants per les inclemències meteorològiques?
1: Jo amb les anul·lacions d'actuacions. Fins a l'últim minut dissabte no se va saber si es feien actuacions. Diumenge vaig baixar a Barcelona, em vaig trobar tots els arbres tallats a la zona de Montjuïc, del poble espanyol. Hòstia, van caure dos pins centenaris molt bèsties. I jo m'ho agafo una mica sempre, suposo, com que vinc de pagès i per mi la pluja, sempre us he explicat que per la gent de pagès la pluja és porvenir. Hi ha una part de dicotomia, evidentment, no? Perquè hi ha la part que dius, bé, ha de ploure perquè s'han de fer bolets, han de créixer les coses, però llavors a la part d'afectacions. També és veritat que som molt llondros i com que no tampoc ens van els trens, hem d'anar amb cotxes, i llavors hi ha gent que no s'hauria de moure. Això també, hauríem de tenir un carnet, no? Si has d'anar a treballar, agafa el cotxe. Si has d'anar a comprar una cosa en un lloc que és prescindible de la que podries viure, doncs potser que...
0: Això va passar durant la pandèmia,
1: exacte,
0: eh? No
1: donis
0: idees.
1: Per això.
0: Serveis imprescindibles.
1: Per això mateix. Vull dir que al final forma part de la vida, no? Les inclemències. I res, gràcies als que neguen el canvi climàtic, doncs per molts anys, que Déu els tingui els seus pensaments diaris.
2: També hi ha una part que crec que a Barcelona tampoc estem gaire acostumats a la pluja. La meva família és del nord d'Espanya, són d'Astúries, i clar, allà hem viscut en pluja gairebé cada dia de la nostra vida fins fa 3 o 4 anys. I és veritat que ara ha canviat moltíssim, però em sobta molt quan estic allà, que quan plou ningú deixa de fer absolutament res, i a Barcelona no us passa que moltes vegades fins i tot anul·lem un sopar per quatre gotes d'aigua, que no és res. I jo crec que això, l'acostum i la història, i a nivell cultural i sociològic, no? que hem viscut a Barcelona, i el clima mediterrani també ha tingut molt a veure, doncs fa que per nosaltres la pluja sigui com, ai Déu meu senyor, aturem-nos. I fins i tot que hi hagi persones que li tinguin por a les tormentes i que els hi crea ansietat. Jo parlava ja amb una amiga meva que deia que quan queien llamps i trons, que es tancava a casa amb les persianes baixades del tot de la por que tenia. I això em sobta moltíssim.
0: Et sobta perquè és veritat que aquí no hi estem tan acostumats. Tu dius això, una persona que viatja sovint a Vigo em comentava també, diu, allà, vaja, ho tenen com el pa de cada dia,
1: sí,
0: i no li suposa cap trasbals, però segurament la violència del temps no ha estat la mateixa.
1: Exacte,
0: no?
1: Aquí estem parlant ja de les tormentes. Tots els que tenim memòria de les tormentes dels 70 i els 80, que Arenys feia que els cotxes quedessin tapats, perquè l'home era així, el riu passa per on passa, però nosaltres hi posem el cotxe endavant. Vull dir que al final tornaríem a aquell debat que tant m'agrada a mi, de que si ens mereixem viure al planeta Terra els humans o no.
2: Va, o mereixem extingir-nos, no?
0: Sí. Què t'ha fet pensar tu aquests últims dies?
1: Doncs mira, tot ve lligat, una mica. A mi, quedeu-vos amb aquest concepte, sempre un per sota. Vale? La societat actual, ja ho sabeu, em fa molta por, de fet me'n fa des de fa dècades, però ara sembla que els del meu costat també ho veuen.
0: Ah.
1: Sí. Als 90 els fanàtics de futbol organitzaven caceres, vale? Mataven transsexuals, rivals, i et pagaven a tora dret. Una vegada em vaig quedar tirat a Francesc en Macià i vaig haver de trucar al cosí que tenia molta confiança, el Joan, que m'hi portava 10 anys, perquè em recollís de matinada. I em vaig passar una hora tremolant en una parada d'autobús de Francesc Macià amb la parca verda de l'exèrcit britànic, vale? Jo en aquell moment estava amb els mods, la subcultura on vaig aprendre música i roba, sota el cul, literal.
0: Però perquè et venien a palejar?
1: Podia ser un blanc, només per portar aquella parca, per ser mo, tal. Jo me'n recordo un dia sortint del camp del Barça, em van treure la bufanda uns que representaven que eren del meu mateix equip. Però ja eres diferent, ja eres un per sota. I fa dies que em pregunto com la classe treballadora ha comprat el relat de que sempre hi ha algú per sota a qui humiliar, vale? A menys tenir, sempre hi ha algú. Heu vist com tracten certa gent treballadors de botigues?
0: Oi, sí.
1: Vale?
0: O a cambrers de restaurants.
1: A les franquícies de tots tipus, com només perquè consideren que el seu sou és inferior. Vale? Anem-se situant una mica. Com es dirigeixen a ells? Això em torna, m'enerva els nervis. I els tons. Els tons que sempre venen d'estereotips, fixeu-vos en molts masclistes. El pack és complet, vale? El pare ho és. La mare defèn el seu ximpancé cridant, fixeu-vos, sempre hi ha el d'això, la dona darrere, i a darrere hi va com una corrua de fills que tenen una cadència rítmica que dic que faria somriure Darwin. Sí o no? L'esteu veient, aquest pack, eh?
2: Absolutament.
1: I tot això. Com pot ser que aquesta gent, que són classe treballadora explotada, es flipin tant? De veritat. Tatuatges, smartphones i dues marques de la samarreta no et fan superior. I això, hòstia, és una cosa que em torna. Això és viure en un engany que es tradueix en creure't les mentides i creure't que 39 polzades, no sé si n'hi ha tantes, quin és el màxim de polzades?
0: No
1: tinc ni idea. Quan deu fer aquests de tele?
0: No tinc ni idea de com baixen les polzades de la tele.
1: Doncs no us sembla que això és flipar? És creure't que ets superior només perquè tens un petit estatus més. I sempre n'hi ha un per sota. Això m'ho he anat veient aquests dies. A on arribem? El gran tema, vale? Fa dies que ens queixem que demanar Globo en circumstàncies adverses és de grandíssim fill de la gran puta. I molt d'això, ho sento. He intentat pensar com rebaixar aquest adjectiu, però crec que és el mínim.
2: Com és possible que encara continuï passant?
1: Exacte. Miquel. Demanes merda a Globo, demanes menjar basura, demanes un confort, que jo ho sento, però la teva àvia, de ben segur que hauria passat més penúries, mai faria. Situa't, tio, la teva àvia o la teva besàvia, gent que va venir de fora, bla, bla, bla, la meva àvia que va passar una postguerra, mai faria aquestes coses. I aquí torno al meu discurs, que jo crec que a la meva secció li canviarem, es dirà capitalisme integrat.
0: T'hauríem d'ajuntar amb el Manel Delgado, sí, que havies sí, no, abans
1: de tu. Saps? Tal i qual. Però ens ha vençut. Gol per ells. Pum, un altre, sí o no? Ja està, el gol és per ell. Recordeu també una cosa molt guai. Us en recordeu aquell model guapo que va fer un Instagram protesta perquè les hamburgueses li havien arribat fredes i en un to molt, molt borde? Tu sí que te'n recordes?
2: Sí.
1: En Belencoso?
2: Sí, sí.
1: En Belencoso
2: sí.
1: Es va tornar boig?
2: Ah, sí?
1: Oh, cridava en un vídeo dient Globo, tal qual. No va ser-hi a temps d'esborrar-lo, perquè això la gent també m'encanten els, com es diuen, els estalcs els que busquen, sí, que sempre ho graven. I també aquí hauríem de fer la reflexió que cocaïna i xarxes socials sempre sol ser una, sí o no? Sol ser una mala combinació.
2: Digues presumptament, si us plau, Miqui, pues, no tinguem un problema.
1: No, no, jo no he dit d'ell.
2: Presumptament, jo dic, qualsevol.
1: Amic meu, crec sí, que li pot haver passat.
2: Clar.
1: Però són pijos. I diumenge un altre pijo, un director de discogràfica suposadament indi, les llegendes de deutes a músics estafes són mítiques d'aquest senyor, es queixava d'un servei de Globo, de que el servei de Globo era nefast a Madrid. Aquí no hi havia pluja, ¿vale? De com podia ser que David Muñoz oferís un servei tan pèssim. Bla, bla, bla. Aquí es llegia un to de superioritat on deixava clar que ells havien visitat el local, ¿eh? Perquè li deixis com amb un to tal qual, tu, David, que ho ofreces, com pots ofrecer un curri tan malo i tal qual. Perdona. La rematada era una frase on deia que un altre dia dinarien a casa. Exacte, exacte. Savi de la parada, pijo de merda, dines a casa, bulls uns ous, un arròs i punto. Perdoneu que aquí he jugat a ser la reina de Noriega, la Núria Casas, eh? Sí o no? He fet una mica el toquet de la Núria Casas, eh? Fer la pataleta per Instagram, això a mi em sembla patètic. Patètic, i més venint d'això.
0: No, encara no, que siguis guapo com tu sol.
1: Vale. I llavors els pijos, una nota que si voleu agafar, cada cop un pijo d'aquests s'acosta a les acampades fent vídeos com qui visita reserves d'animals primitius, sí o no?
0: Sí,
1: fent mofa. Sabeu què li hauríem de fer?
0: Què li hauríem de fer?
1: Què li hauríem de fer? Res de pagar. No, pagar no. Despullar-los.
2: Despullar-los?
1: Sí, sí, sí. I que tornessin...
0: Davant seu?
1: Sí, despullar-los...
0: Amb ells.
1: Sí, amb ells, despullar-los amb una mica d'amenaça, vale? I que tornessin a casa amb calcetes sostens i calçotets.
2: Ah. Doncs ja saps què faria? Faria que es despullessin, però després agafessin una bicicleta i anessin a repartir globos.
1: Exacte.
2: A les persones a les que han maltractat, per exemple.
1: Un altre exemple de tenir algú per sota teu. Els vídeos dels immobiliaris de València, els heu vist o no?
2: Sí.
1: Molt gràfic. Tenen algú per sota, en aquell col·lectiu d'immobiliaris que van sortir allà pues, a gravar-los, saps, en el seu congrés.
2: Sí, sí.
1: I, clar, tenien a tota la policia baix, els insultaven des de sota. A Lyon... A Lyon, Bordeaux o París, ja et dic que aquesta broma no la farien.
2: Ja.
1: Només amb els vídeos que he vist els darrers dies, d'aquí obro parèntesis, gràcies a aquells policies que es passen als estudiants, bravo, bravo, ojalà prenguéssim nota aquí d'això. També et diré que aquests pijos, els seus vestuaris i pentinats, els delataven. Saps aquell quiero y no puedismo que es diu en castellà? Els veus o no? Tots amb aquells d'això, no, és que sóc immobiliari. No, no, tu ets un, com s'ha dit tota la vida, un comercial. I els comercials són gent que són, recordem-ho que és un comercial, classe treballadora, com som tots els que estem aquí. I ja per acabar, que això t'agradarà molt, sé que us agraden molt els meus bifs a les xarxes, us agraden molt, vale? Premi de la setmana per un perfil que em deia que em semblava que semblava fill d'Oriol Junqueras.
2: Ah, mira.
1: Vale? I vaig dir, aviam, sóc més gran que ell, portem un any i mig de Junqueras, podria ser el meu germanastre, i el tio em deia que se'm notava el llautó, diu, ja se'm nota el llautó, podria ser el fill del Junqueras. Sabeu quin era el motiu?
0: Quin?
1: Publicar un magnífic adhesiu de Branca Studio, que és un estudi de disseny de Sabadell, que té un adhesiu que fa córrer des de fa molt temps, no se l'ha inventat ara, que amb la tipografia de Convergència Mítica, l'antiga, sí, l'original, sí, la fundacional, la veieu, la tipografia?
2: Absolutament.
1: Doncs
2: sí, sí, sí.
1: Posa ACAP, com All Cops and Bastards, doncs All Convergers and Bastards. Ho vaig retuitejar-ho per un motiu, crec que podríem dir ideològic, ho vaig d'això, i el tio em va dir això, que se'n veia el llautó. El perfil d'aquest senyor privat deia Music Lover Immobiliar en London.
2: Mare meva.
1: Un pringat.
2: Quant de glamour, no? En un, bueno, només, no, però, coses, no, només en un perfil,
1: sí, no,
2: en
1: però, una sola però, persona. Però estem d'acord que queda clar, no? Music Lover Immobiliar, en anglès, que,
2: sí, sí, sí,
1: que és dolent, que està mal dit, perquè el meu cunyat que treballa a Londres es diu Real Estate, però bueno, si ell diu Immobiliar, London, London. I això a casa meva sempre s'ha digut, pues això, un pringat.
0: Parlant de persones amb glamour, deixeu-me saludar l'Enrique Vilamates. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Enrique Vilamates, escriptor barceloní, que opta una vegada més al Premi Nobel de Literatura. Això sí, se sabrà demà. No sé si tens alguna ràdio encesa o la tele o alguna cosa, perquè sentim com una remor de fons.
3: No.
0: Que no sé si ets tu o companys, no sé si tenim pujat alguna
3: cosa.
0: Sí, estem sentint, estem escoltant el Parlament, Pol, li estic dient al nostre tècnic, se'ns està colant al Parlament, ara sí, gràcies, companys. Vale, ara podem parlar bé amb l'Enrique Vilamates, escriptor barceloní, que res, d'aquí a molt poques hores, menys de 24 hores, sabrem si és el nou Nobel de Literatura, això és gros.
3: Bueno, no deixa de ser una possibilitat, no?
0: No passava però des de Vargas Llosa.
3: Sí, bueno, no crec que surti en absolut, però si surt, no, fantàstic.
0: No creus,
3: com, com que és com una... Algo, té alguna cosa de loteria, pues pot tocar, com no, ja veurem.
0: Quin valor li dones tu a un premi d'aquestes dimensions?
3: Bueno, jo ja l'he celebrat, ho he dit moltes vegades, i ja el celebro cada any com si l'hagués guanyat. És a dir, que no és. I més d'una vegada he sortit a celebrar-lo, sí, que no...
1: Sí, celebres les nominacions.
3: Sí, com si hagués guanyat, sí.
0: Però clar, tu dius, té un...
3: I a vegades amb ocasions nits molt llargues, etc.
0: Per tant, vens d'aquí? Vens d'haver-ho celebrat aquesta vegada també?
3: No, perquè tinc grip. Crec que he agafat una petita grip i per això tinc la veu així.
2: Vaja. Doncs potser si no ho has celebrat aquesta vegada, Enrique, sí, serà aquest any. Potser mai se sap.
0: Potser sé que aquest
3: any. Doncs m'obligaran a remuntar la grip, que serà bastant gros.
0: Però tu dius, té un punt de loteria, això del Premi Nobel de Literatura. Per què ho dius?
3: Sí, té aquest aspecte secret, no? Pillant el que es diu les apostes britàniques, les broques, que cada any celebren aquestes apostes on la gent posa quartos per apostar per autors i aquest any una vegada més estic entre els primers, sí.
0: Doncs a veure si...
1: Quan et pagues, Enrique? A quan estàs?
3: Com?
1: Dic, ho saps a quan estàs? A quan es paga la teva nominació? Allò que diuen 20-11, 20-10, o quan estàs?
3: 20-11, crec que és això.
1: Sí, una cosa així. O sigui, estàs en un top.
3: Sí. Sí, al top, sí.
0: Has apostat, tu?
3: Això no vol dir més que és la gent que aposta, no? Però vull dir que no sé.
0: Tu has apostat? Ja que hi ets? No.
3: Apostar jo? No. Sí, no sé ni com es fa.
0: No, t'anava a dir, deixa'm parlar-te d'un article que publicaves tu ahir al País, on parlaves de la tirania de lo dado. La tirania, esa tirania, aparece hoy más en forma que nunca. La veo pasar a todas horas convertida en una gigantesca bola negra o gran mentira que rueda y rueda, y cuanto más se agranda, más logra flagelarnos con la avalancha de noticias o manipulaciones que nos escupen todo tipo de plataformas digitales, redes sociales y demás etcèteres, etcèteres. Clar, aquesta setmana ho estem dient, vivim en una acceleració permanent en aquesta bola negra que és l'actualitat, també. Per algú que es dedica a treballar des de la pausa, com és no? fer llibres, la literatura, l'art d'escriure, com ho veus i com ho vius?
3: Bueno, com sempre, el que passa és que és veritat que ha augmentat la força de lo fake i tot això. I també el que deia l'article era que els fets es donen per fets, no? com la vida, que la donem per donada, però no necessàriament hem de donar per fet un fet que ens expliquen. No? Hi ha moltes possibilitats al redor d'això. Això és el que volia dir en l'article ahir.
0: Algun consell pels que ens hi dediquem?
3: Sí, digue'm.
0: Que algun consell pels que ens hi dediquem, això d'haver d'informar?
3: Bueno, que tal com ho concedeixo jo, que vaig estudiar periodisme, no? I he fet periodisme tota la vida, s'ha de ser el més fidel possible a la veritat, no?
0: Ja.
3: Dificilíssim, per altre cantó.
0: I tant. També parlaves a finals de setembre de la intel·ligència artificial i una mica deies que estaves fins al gorro d'escoltar-ne de parlar tant.
3: Vaig voler, amb la primera frase, a vegades s'atrapa una mica el lector del diari, no? És una cosa que ensenyen ja al principi de tot. S'ha d'atrapar una mica el lector. Li vaig dir, està el gorro, em sembla que deia, o alguna cosa així. Vale, ja, el que passa és que està present inevitablement, no? I bueno, jo mateix, a vegades, la consulto, treballo també amb això, però... volia dir que ara només tenim aquest tema quasi i és exagerat, sí.
0: Ja. Perdoneu, és que m'acaba de passar el nostre company, el Màxim Castillo, el director del Tot és Comèdia, que el pròxim 2 de desembre l'editorial Planeta publicarà el primer llibre d'Isabel Díaz Ayuso, Íntimo.
3: Això no ho sabia. És per una pel·lícula surrealista del Buñuel.
2: Sí, sembla IA, però no ho és, Enrique.
0: No és IA, no sabem com ha estat escrit. Hòstia, però
1: Planeta
0: però
1: cada dia els té més grossos.
0: Con este libro, la presidenta de la Comunidad de Madrid se propone reflexionar sobre las historias, las anécdotas y las personas que han dado forma a su ideario político y que han erigido los principios que dictan su cometido. Clar, al final a tot diem llibres també, no?
3: Sí, és el que es diu Richard el Rizzo, no? Perquè això és ja molt... No va més en aquest sentit. El dia del llibre recordo que em va dir una noia molt jove, de repente diu, hola, tengo un libro jo. I dic que sí, però em vaig quedar com molt parat. Què vol dir amb això, no?
1: No. Sí, en el món de la música, Enrique, ara qualsevol fa un disco i té una maqueta i té una cançó. Vull dir, també l'intel·ligència artificial, com dius tu, ens serveix per treballar i per investigar els que portem anys, però un nen et ve i et diu, no, és que he escrit un llibre. I llavors aquests es queixen perquè diuen, és que no ens fan cas. Són escriptors frustrats que diuen que no els hi fan cas.
0: És veritat que ara trobes llibres a patades, però clar, no sé, vull dir que tu...
3: Hi ha aquesta avalanxa tan gran, no?, aquesta quantitat de llibres que cada mes... I recomanen els diaris 25 llibres per mes, com si poguessin llegir 25 llibres cada mes. No? És una mica raro tot això. És una mica la indústria que es vol mantindre el màxim possible, no caure a la bicicleta, com van dir, i que segueixi marxant, no?, la producció de llibres. El que passa és que no hi ha temps per llegir. Jo no tinc temps per llegir llibres que m'interessen molt i que surten com novetats. No?
0: I al final que cada vegada costa més de poder triar o destriar entre tot això. Insisteixo, sí. No tot és literatura, encara que sigui un llibre.
3: Molt poca literatura hi ha amb tot això, sí. Però tingues en compte que jo vaig tardar moltíssim en que em fessin cas, mínimament. El primer llibre ningú el va comentar, el segon estava a París, el tercer no van dir res, el quart que es deia Nunca voy al cine, només vaig tindre una crítica que només contenia una línia. Posaven la referència del llibre i eren el viejo topo, crec, i posaven Nunca voy al cine, usted se lo pierde, caballero. Que va.
2: Enrique, quants anys tenies quan vas escriure el teu primer llibre?
3: 20 anys. Sí.
2: 20 anys.
0: I ara, mira, sí. Les portes una altra vegada d'un Nobel de Literatura, que ja dius que no veus gaire que acabi de passar, però vaja, mai se sap.
3: Bueno, el sorprenent és estar allà, eh? Estic encantat. I perquè a l'estar com a finalista, d'alguna manera permet que arribar a més lectors
0: clar,
3: dels que tindria, perquè són lectors que segurament de tot el món parlo, no haurien mirat el que feia si no fos per això. Però tant, benvingut a aquesta... Estàs seleccionat, sí.
0: Enrique Vilamates, moltíssimes gràcies per haver estat aquest matí amb nosaltres. Moltíssima sort de cara a demà. Haurem tingut el luxe d'haver-te tingut abans que ningú, si això és així, si s'acaba confirmant el premi, i si no, també, que això bueno, també això és una... Vaja, és per celebrar-ho, ja ho deies tu, i que et recuperis d'aquesta grip.
3: Sí, ho celebrem demà, si voleu, a casa.
2: Vinga, enhorabona.
0: Ja, tornarem a trucar, que vagi molt bé. Adeu, una abraçada, adeu, gràcies. Adeu. Va, que en un minut li demanem a la Lorena què li ha fet pensar aquests últims dies.
4: El Brasil de mis amores, allí italianos, españoles.
5: Aquí Catalunya. Todos presentes, esta es América, la del sur. Amb Marina Fernández.
0: Lorena Vázquez, a ritme de Shakira, què t'ha fet pensar tu aquests últims dies?
2: Doncs mira, m'ha fet pensar a Shakira, precisament. Ah? I no té res a veure, en el fons, amb Shakira. Després us parlaré de què va passar exactament ahir amb Shakira i Piqué, perquè són notícia, i arrel d'aquesta notícia...
1: Que no s'hagin pagat.
2: Es van trobar als jutjats de Barcelona, però el que m'ha fet pensar, Miqui, és que ahir, per exemple, jo estava treballant en una tertúlia televisiva i que ja has treballat moltíssim a la tele, i Marina, tu com a periodista, que també has estat a molts platós, no us passa de vegades que sempre gairebé ens obliguen a prendre partit per temes que potser tampoc ens interessen gaire?
1: Ai, bueno, el tortuliano que diu, no sé, no m'interessa, em foten fora, no?
2: No, evidentment, agafa la porta i marxa, perquè no funciones. Però clar, arran d'aquesta tragicomèdia judicial entre Shakira i Piqué, doncs una vegada més havíem d'escollir equip. I clar, jo havia d'escollir si em quedava amb l'equip Piqué o amb l'equip Shakira. I és que, si no vull prendre partit, què faig?
1: I quin era l'argument per quedar-te un amb l'altre?
2: L'argument és la lluita que tenen des de que es van separar fa uns 4 anys i haver de defensar, com si fos un equip de futbol, la postura de l'un o de l'altre. I realment és que jo no vull prendre partit perquè és un tema que crec que tampoc s'ha de prendre partit perquè és un tema familiar, que tindrà la seva història, que tenen una relació tots dos i que ja ho arreglaran. Jo, la meva feina és ser periodista, és informar, és entretenir, puc donar la meva opinió, però jo ja prendre partit de totes les coses que posen a sobre de la taula és una cosa que no vull fer.
1: Però no és una mica amb tot, ja?
2: Clar, és que clar, sempre hem de prendre partit absolutament amb tot, perquè si no t'agrada el futbol, igualment sembla que has de tenir un equip. A mi no m'agrada el futbol. Crec que l'última vegada que vaig veure un partit de futbol va ser el gol de Koeman a la final de Wembley fa
0: ara,
2: quants anys. Us ho prometo.
1: Que tenies 2 anys.
2: No, en tenia ja 16, crec recordar, perquè ho vaig veure als Escolapis de Sant Antoni a un bar que hi havia al davant i crec que en aquell moment ja fumava.
1: Oh! Llavors diuen anar d'after.
2: Resulta que si no ets del Barça ni del Madrid, ja sembla que tinguis com alguna tara.
1: Ets un alienígena, oi?
2: Però també has d'escollir si t'agrada la truita de patata amb ceba o sense ceba. I què passa si un dia la vols amb ceba i un altre sense ceba? Perquè amb la pizza sí que ho tinc claríssim. No em fotreu pinya mai, perquè la pinya és per les postres, com tota la vida ha estat.
1: Per fer dieta.
0: Recordo pintades.
2: Perquè porta bromelina.
0: Recordo que és bromelina.
2: És una cosa que porta la pinya, que es veu que va molt bé per activar els greixos, per cremar-los.
0: Mira, sí. Recordo pintades passejant pels carrers de Nàpols que deien say no to pineapple pizza.
1: Home, clar. Que seria una mica més italià al Tourist Go Home.
0: Mira, sí, una mica
1: Tourist
2: Go
1: Home.
2: Una cosa similar. Sí. El que passa que és veritat que jo crec que tal qual està la societat muntada a nivell audiovisual, que sempre hem d'agafar equip, ens vulguem, vulguem prendre partit o no, al final sempre de les teves opinions has de fer una trinxera i això em molesta moltíssim. Per això avui crec que vinc a defensar els grisos, tot i que a mi els grisos tampoc m'agraden,
0: No els grisos dels temps de Franco,
2: No, en aquests no els defensaria mai, però sí el fet de que no tot és blanc i negre i no sempre hem de decidir si volem estar a l'equip dels blancs o dels negres.
1: Disculpi, des de la posició de l'únic home d'aquesta taula, sí? M'agradaria dir... Hauríem de matitzar, perquè els grisos hi existeixen, són gent grisa. Hauríem de parlar de neutralitat, hauríem de parlar d'individualitat.
2: I ni tan sols de neutralitat, perquè què passa si potser no estàs ni tan sols capacitat per prendre una opinió o per prendre partit per alguna cosa? Jo moltes vegades no tinc una opinió formada perquè potser em falta cultura.
1: Total.
2: O potser em falta empenta, o potser em falta valentia.
1: Saps de què porto molts dies com obsessionat? Que encara no tinc clar la guerra dels Balcans, els bàndols. em costa molt, de veritat, i cada cop que vaig a opinar sobre la guerra dels Balcans dic, ui, ui, quin jardí, no tens prou informació. I hi ha gent que potser es llançaria i diria, no.
0: Està bé, se li diu prudència, això, també.
1: Bueno, sí, però veus, però la prudència també ha de servir en aquests casos, no?
2: La prudència crec que no s'estila gaire darrerament, i menys als mitjans de comunicació, i és veritat que de vegades acabem obligats a sentir els colors d'un equip o d'un altre. Si m'he de quedar amb Piqué o Shakira, si us plau, no m'ho pregunteu avui, perquè encara no tinc una opinió formada. Potser la setmana vinent.
0: Mira, que ha obert un meló, la Shakira, amb el debat sobre hispanitat o llatinitat. Justament ella acaba la residència a Madrid el 12 d'octubre, el dia de la hispanitat, sí. I ella ha dit, la identitat cultural més enllà de l'idioma comú, compartim llengua, memòria, gestos, sobre taules, no parlem d'hispanitat, sinó de llatinitat, una abraçada encara més àmplia. No sé, mira, ara abans que parlàvem d'Isabel Díaz Ayuso, que
2: opinaria? Amb dos fills catalans, que se li ha oblidat per això, que els té, que, bueno, no s'ha oblidat que té fills, s'ha oblidat que són catalans. Ahir es van trobar Gerard Piqué i la Shakira a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, una demanda per part de la Shakira contra Piqué perquè vol fer alguns canvis en aquest acord de custòdia que tenen. Ara no sé si esteu gaire familiaritzats amb el tema, però la custòdia, malgrat que no és exclusiva per la Shakira, sí que és veritat que els nens van marxar fa gairebé 4 anys a viure a Miami amb la seva mare. En Gerard Piqué té dret a visitar els seus fills durant 10 dies cada mes, i també passen les vacances així com repartides. El judici va durar, Marina, 6 hores
0: Carai.
2: I mitja. 6 hores i mitja perquè hi havia perits de Madrid, de Barcelona, de Miami, perquè cada part, cada equip, havia de demostrar les seves proves per veure què passa amb aquest acord de custòdia.
1: Pregunta, si això fos una família pobra, no serien tantes hores, perquè no hi haurien tants perits.
2: Probablement,
1: no?
2: Sense dubte.
1: Que al final es tradueix una mica en això?
0: Sempre sí. Te'n vas a capitalisme, eh?
1: Sí, bueno, ja ho saps. Ja t'ho he dit, que ho he obert, i que a partir d'ara serà això. Però estem d'acord, no? Que,
2: absolutament,
1: que amb una família pobra, amb una família que hi ha tots els dames que tenim d'amics, no?
2: Ni a un segon judici. Mm. Pensa que per decidir aquest primer acord de custòdia van estar 14 hores tancats en una casa amb els seus advocats. Hi haurà sentència, Marina, o a finals d'aquesta mateixa setmana o a principis de la propera, i ha de ser una jutgessa catalana la que decidirà sobre el futur d'aquests nens.
0: I altres titulars de la setmana en el món del cor.

0: Què passa amb l'Alejandro?
1: Doncs mira, justament aquesta setmana ha estat notícia. Recordeu que fa uns dies parlàvem de la dèria, dels famosos, del per què tothom ara ha de tenir un documental sobre la seva vida?
2: Sí.
1: Doncs mira,
2: en Harry,
1: ara,
2: no? Era en Harry,
1: Hem passat, un altre step, un altre pas, i ara no només has de tenir un documental i un llibre sobre la teva vida, sinó que també has de tenir un musical. I ara és una
2: Ayuso cosa... el musical!
1: Això passarà, Miqui.
2: Ayuso el musical!
1: Això passarà, Miqui.